0: L'amor no és un foc que es pugui ocultar. Qui el té, el deixa veure en la veu, en els ulls i, fins i tot, en el silenci.
1: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: Escuchas Poniendo las calles. Estàs escoltant
1: Cope Tarragona
0: 93.5 FM.

0: Don Simón.
1: ¡Menudo golazo!
2: Todo el estadio se pone en pie y... Espera, miran al cielo, ¿qué está pasando?
1: Llueven camisetas, balones y entradas.
3: Porque ahora en las estaciones de servicio Mueve todas tus compras suman para ganar regalos de la Liga EA Sports, Hypermotion y Liga F Mueve. Saca partido a cada parada. Consulta en mueve.es/promofutbol.
4: Mueve. Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Corvina Nacional ASC, pieza de 1 a 2 kilos y medio por 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
6: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
7: Es el momento de su COPE local.
8: Herrera en COPE.
9: La mañana.
10: COPE Cataluña y Andorra.
9: Estás informat.
11: La decisió del govern central d'allargar fins al 2030 la vida útil de la central nuclear d'Almaraz ha reobert el debat sobre el futur de les nuclears a Espanya i de retruc també sobre el calendari de tancament d'Ascó i Vandellòs, previst abans del 2035. Tot i que l'executiu insisteix en que la pròrroga d'Almaraz no modifica oficialment almenys el calendari de les centrals catalanes, els municipis afectats ja demanen que es reconsideri. Els ajuntaments d'Ascó i de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant defensen que si els reactors compleixen els requisits de seguretat i continuen també sent necessaris per garantir el subministrament, s'hauria d'estudiar allargar-ne la seva activitat. Però el debat no és només energètic. El tancament tindria un impacte important en territoris on les nuclears generen ocupació qualificada, activitat industrial i també ingressos municipals. I de tot plegat, i amb els ajuntaments implicats, amb experts i amb ecologistes, parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. De fet, aquest serà un dels focus destacats de l'actualitat d'aquest dimarts, en què almenys pel que fa al temps, doncs ens espera més núvols, especialment a la costa. Al matí hi haurà, de fet, núvols baixos al litoral i prelitoral sud, i a partir de migdia el cel s'anirà ennuvolant arreu. No es descarta tampoc algun plogim feble al sud i al litoral central. Les temperatures màximes, o la temperatura màxima, es mantindrà sense grans canvis i es mouran entre els 29 i els 32 graus. Ara tenim a Barcelona 25 graus, a Tarragona 24, 20 a Lleida i a Girona i 15 a Andorra la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Arandiga, molt bon dia.
12: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un vehicle avariat a la C-17 a l'altura de la Garriga que en sentit nord, en direcció Ripoll, doncs obliga a tallar un carril de circulació i provoca ja fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, destaquem algunes retencions encara actives i habituals al nus de la Trinitat, sobretot per la C-58. També tenim retencions a la Ronda de Dalt amb fins a 6 quilòmetres de cues intermitents des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron en sentit sud. També a la Ronda Litoral en direcció Llobregat i a cues des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Per últim, al vessant Llobregat també tenim retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
11: I pel que fa als transports públics, recordar als usuaris de la R1 que els trens de la línia poden romandre detinguts més temps de l'habitual i veure també incrementat el seu temps de recorregut a causa d'una incidència a les instal·lacions entre el Clot i Badalona.
13: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
11: El turisme que no passa pels hotels continua guanyant pes a Catalunya. El juliol, més d'1 milió de persones van triar un càmping, un apartament turístic, un allotjament rural o un alberg. En concret, 1.016.331 viatgers. És un 1,1% més que fa un any i per segon juliol consecutiu se supera aquesta barrera del milió. Ara bé, les dades deixen una fotografia desigual. El gran motor continua sent el càmping amb més de 727.000 viatgers, tot i que en perd un 0,5%. El que realment fa créixer el conjunt són el turisme rural, que augmenta un 17%.
13: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
9: Herrera a COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
14: Bajar de peso no es fácil, pero no tienes por qué.

0: Bé, espero que hàgiu gaudit de la sintonia. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, benvinguts a Herrera des de Cope Catalunya i Andorra, Herrera, Cope Catalunya i Andorra. 9 minuts i arribem a 1:15. M'ha posat la sintonia de fons, en tot cas. He arribat tard, però no em matxaquis d'aquesta manera amb el Sergio López a la tècnica. Què tal, com esteu? Benvinguts. Disculpeu, la tardança en aquest cas. Però és que tenim unes quantes coses i estava debatent aquí. Aquí fora estava debatent un debat i se m'ha anat alçant al cel. Completament. M'he quedat absolutament fora de joc i per això demano disculpes. Per què? Estàvem parlant d'energia. I estàvem parlant de... Recordeu la famosa apagada de fa parell d'anys? Doncs aquesta famosa apagada ha estat a punt de reproduir-se diverses vegades. Tot això s'ha separat d'alguna manera, però diverses vegades ha estat a punt de produir-se. Quan hi ha un excés de demanda d'energia i està a punt d'aliar-se un altre cop i que hi hagi una apagada general amb caiguda en plan dominó, ja demanen a grans empreses que aturin la seva feina. Aturin la demanda d'energia per evitar aquesta apagada. Evidentment, aquestes empreses són compensades econòmicament. És a dir, cada cop que evitem una caiguda d'energia, doncs, bueno, que eviten les empreses una caiguda d'energia, els hi costa uns diners que, evidentment, tard o d'hora tot això va a la nostra factura, evidentment. I què estava discutint jo aquí fora? Bueno, discutint. Estàvem en plan tertúlia, una mica pujada de to, fins i tot. Estàvem parlant de l'energia que tenim a Catalunya, a Espanya. Nosaltres comprem energia a França, principalment. França i països d'Europa, conscients d'aquesta necessitat energètica perquè funcionin des de les grans polígons industrials fins als projectes d'intel·ligència artificial o que la teva torradora funcioni quan l'endollis, cal energia i estan construint noves centrals nuclears. No petites, però centrals nuclears que donin aquesta independència energètica. Aquí s'està apostant per les renovables. I ben fet. Les renovables és el punt que necessitem per descarbonitzar, per etcètera, etcètera. Però realment és suficient? Ja sabeu que hi ha que les centrals nuclears a Espanya es volen tancar. Hi ha una pròrroga, ara al Maraz, cap al 2035. No estan confirmades les d'Escó i Vandellós, però bé, el sentit comú apunta que també tindran aquesta pròrroga cap al 2035. No és així. Ara, la reflexió que podem fer és realment estem preparats per a una apagada de centrals nuclears a Catalunya? Us dono una xifra i us poso ara mateix una xifra sobre la taula. Del 100% de l'energia que consumim, aproximadament, en grans xifres, a Catalunya, el 60% ve d'aquestes centrals nuclears. El 60% és nuclear. Clar, a partir d'aquí fas una reflexió. No cal ser un expert, No cal ser ni un enginyer, no sé què... No cal. Dius, ostres, si apaguem les nuclears i les renovables van quan han d'anar, és a dir, quan fa vent, quan fa sol, quan... Llavors, i ja tenim un dèficit energètic, llavors serem capaços de cobrir tota aquesta demanda d'energia? La resposta és no. Clarament, l'haurem de comprar. Ahir, parlant amb el conseller d'Indústria, el senyor Samper, parlàvem precisament d'aquest projecte que la Generalitat ha presentat a l'Estat espanyol i l'Estat espanyol, Espanya, ha presentat a la Unió Europea, no? Que és aquesta construcció a Móra la Nova d'aquesta gran indústria dedicada a l'intel·ligència artificial, a la fabricació de semiconductors, tan importants. És un sector estratègic i que, de fet, si la Unió Europea decideix invertir a Móra la Nova, és un gol importantíssim. Ara, això consumeix una d'energia espectacular. En tindrem prou? I girant tot això, de cara a fer o no fer i de cara a la situació energètica, que, insisteixo, és una qüestió de sentit comú, de parar-te a pensar i dius, no tinc cap carrera ni cap història, però només veig el que hi ha a la superfície, i dius, això, i dic, ostres, tenim un què aquí, Tenim un què realment important i preocupant. Clar, i després, ja entrant més en el detall, com afecta això als diferents municipis? qüestió de teixit, clar, s'han de transformar, han de buscar-se la vida i han de buscar la transformació quan això tard o d'hora pugui passar. Doncs en parlem de la situació i en parlem amb la senyora Assumpció Castellví. L'Assumpció Castellví és l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Assumpció, bon dia, benvinguda.
1: Gràcies, igualment.
0: Bé, com es veu des de l'Ajuntament aquesta possibilitat de que pugui tancar la central més allà del 2035? Quin impacte pot tenir?
1: A veure, primer que tot, dir que lo número 1 de tot això és prudència.
0: Sí.
1: I prudència, per què? Doncs perquè, primer, és una bona notícia aquest allargament del Maraz,
0: sí,
1: però són decisions que s'han de prendre amb aquesta calma. Per què? Doncs perquè això és una decisió del govern central, del Ministeri,
0: sí,
1: i doncs només ha donat l'okei al Maraz. No ens ha donat l'okei a les altres centrals nuclears. Per tant, com que cada central nuclear és diferent i, a més, doncs, els criteris energètics els hem d'avaluar per les necessitats existents, com molt bé t'ho has dit al principi,
0: sí,
1: doncs la prudència, a veure què passa. I hem de continuar treballant. Per què? Doncs perquè per anar de la mà de les renovables i veure les necessitats reals que hi ha de la manca de potència que tenim, doncs ara per construir un polígon nou industrial o una nova urbanització amb la potència que es necessita. Per tant, doncs ser prudents.
0: Home,
1: ser prudents.
0: Hi ha un projecte a Móra la Nova per construir tot un hub, sempre que la Unió Europea doni el vistiplau, o almenys una proposta per construir un hub de fabricació d'un centre IA, bàsicament, per fabricació de xips, de semiconductors.
1: Exacte.
0: És a dir, i això cal molta energia per fer això, eh?
1: Ah, exacte. I això s'ha d'anar recalculant, perquè tots volem obrir la llum a les nostres allars, volem tindre a les nostres indústries l'energia necessària, volem obrir nous habitatges a totes les poblacions que en fan falta, i això és energia, volem hospitals amb la nova tecnologia, volem... Bueno, ho volem, ho necessitem tot i, per tant, hem de fer una avaluació doncs d'aquests riscos. I segon, no? Tot això s'ha de basar en uns criteris i en uns criteris que no només no han de ser ideològics que depenguin del govern central, sinó que han de ser tècnics, no? Avaluant aquestes necessitats.
0: Tècnics i de necessitats reals de les necessitats.
1: De l'energia, com hem dit ara. I, per tant, doncs, això és una visió de futur en gran, no? Però la base de tot, i per mi la pota més important, és la seguretat. La seguretat és la primer que ens hem de basar.
0: Sí.
1: I si hi ha seguretat amb aquestes centrals nuclears que cada any s'inverteixen molts milions i milions perquè la tecnologia sigui la més moderna, la més actualitzada i no hi hagi cap disfuncionament, doncs la seguretat és el que ens ha de marcar tant per la població com per tot el que deriva, doncs llavors ja tot l'altre hauria de venir com un efecte dominó, no? Perquè si realment, i que és així, com sabeu, el 60, quasi el 60% de l'energia que es gasta a Catalunya la produïm les centrals nuclears catalanes, les d'Ascó i les de Vandellòs, doncs, cuidado, perquè ara per ara no hi ha aquesta solució màgica de l'energia.
0: No hi ha un relleu.
1: Però jo hi ha una cosa que sí que us vull apuntar.
0: Sí.
1: I que jo crec que l'hauríeu de tenir, o l'hauríem de tenir molt present la gent,
0: sí,
1: que és l'apagada que vam tenir. Vosaltres

0: com a periodistes, indaguéssiu i busquéssiu, perquè això ho poden fer i ho fan.
1: És interessant, sí, sí, sí.
0: Ens estan enganyant, entre cometes, i ho estic dient amb tota la boca. No sé si tindré aquí ara una allau
1: no, no, no, tu tranquil·la.
0: De pallissa total.
1: T'has de sentir lliure de dir el que creguis que has de dir, cap problema.
0: Però crec que això ho hem de ficar damunt la taula, perquè no s'hi posa. És una realitat, crec, important, i que no es té que amagar. Es té que dir el que està passant. I realment, amb aquestes apagades que fan, doncs redueixen el consum de llum, vale? per evitar aquests desequilibris que ens va portar avant, que les centrals nuclears, com sabeu, mantenen l'equilibri i la xarxa elèctrica. Llavors, per evitar això, evitar una apagada, una altra apagada general que hem estat a punt, s'està fent això, i això està permès. Cuidado, perquè no ens enganyin, eh? És a dir, sempre he dit, i torno a repetir, que a nosaltres, a nosaltres i a tothom, hem d'anar, l'energia nuclear ha d'anar de la mà de les renovables i poc a poc anar amb aquest procés, no? Però no tenim una solució ara per ara de dependre de les renovables només, saps?
1: Correcte. Conforme l'impacte econòmic que té la central a Vandellòs i l'Hospitalet, quin és l'impacte econòmic que té a la ciutat?
0: A veure, per mi l'econòmic és el segon impacte. El primer és el personal. És a dir, l'impacte que ha de tenir el tancament d'una central nuclear és perquè aquesta central nuclear no és segura. Aquest hauria de ser el criteri,
1: sí.
0: I per què no necessitem aquesta electricitat i podem dependre de les altres. Però aquest és el primer criteri que ha de valdre, perquè estem produint entre Escoia i Vandellòs, com dic, el 60% de l'energia de Catalunya que es consumeix. Cuidado. Quan tot això ja estigui cobert, parlem de les repercussions. Clar, aquí hi ha repercussions econòmiques. Una tercera part del nostre pressupost de l'Ajuntament és de la central nuclear, però nosaltres hem buscat alternatives, que és com la indústria. Clar. Tenim dos polígons industrials i anirem pel tercer, és a dir, busquem alternatives amb això, no ens estem de braços plegats. El que passa que, doncs, hi ha uns 1.800 directes i indirectes treballs que depenen de la central nuclear i ara no tenim una indústria que aquests treballs els cobrim. I això és molta població. Sí, sí. Hi ha gent que no viu al nostre municipi, però moltes sí, i molts són indirectes d'empreses que tenim aquí, doncs, que indirectament estan vinculades amb la central nuclear. I això sí que ens preocupa, saps? És a dir, tot això, no?
1: Està l'impacte energètic, després està l'impacte de les feines directes i indirectes a la població i l'impacte econòmic de tot això. És una qüestió que és normal, normalíssima i evident.
0: Exacte.
1: Doncs, senyora Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquests 5 cèntims que ens has fet aquí al programa, molt amable.
0: Bueno, he intentat explicar el més ràpid possible, que s'entengui.
1: No, ho has fet molt bé i jo crec que s'ha entès perfectament, eh?
0: Que tinguem clar que primer és la prudència, després el rigor amb el sentit comú i després que és el primer, per això ho dic l'últim, perquè per mi és el més important, la seguretat i la confiança de que les coses, criteris amb què escolleixen les coses, siguin els que han de ser, no ideològics.
1: Doncs, Assumpció, una abraçada molt forta. Moltes gràcies per atendre'm.
0: Igualment, fins la propera.
1: Fins la propera, moltes gràcies. Adéu, gràcies. Doncs és aquest tema, és el tema de què fem. Què fem en tot cas, perquè és l'objectiu que hi ha, rebaixar la dependència de combustibles fòssils, apostar per les renovables, energia eòlica, fotovoltaica... Clar, a canvi de què? A canvi de què? Les nuclears sobren? Bé, ara mateix la qüestió està clara. No sobren. Ara, després, el que faci una qüestió és el que diu el sentit comú i una altra cosa és la política. Són coses a vegades molt diferents. Bé, calmem, perquè sabeu què? El moment clar del lloc on un cop proves i vols tornar, té un nom, la Cabrera Barcelona. Autèntic talls de carn argentina, autèntica graella argentina per gaudir en companyia al carrer Diputació 239 de Barcelona. Si és que si vols bona carn, si vols carns de qualitat, si vols carn que saben com fer-la, has d'anar a la graella argentina. Has d'anar, precisament, a la Cabrera. A la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239 de Barcelona.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.

0: Vamos a hablar de la vuelta al cole. Y sobre todo una pregunta que nos hacemos todos, o que todos hemos sufrido, ¿no? Todos los que hemos sido parte de una familia cuando éramos pequeños y hemos visto a nuestros padres cómo comprar los materiales y demás, cómo lo afrontamos, dónde lo compramos. Como ahora que somos padres y tenemos, ostras, dónde lo compramos. Son exactamente los mismos problemas, o las mismas problemas, entre comillas, entendámonos. Pero siempre afrontar la vuelta al cole siempre es todo un reto. ¿Cómo lo afrontan las familias? Vamos a hablar de esto con el director general de Buró Valem, el señor Iván Baños, que lo tenemos aquí. Iván, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien, José Miguel.
0: La primera pregunta obligada, ¿cómo afrontan las familias esta vuelta al cole este año?
1: Pues mira, José Miguel, la vuelta al cole continúa siendo uno de los momentos de mayor presión económica para las familias, ya que se concentra mucho gasto en pocas semanas después de las vacaciones. Se estima que este año una cesta básica entre libros, material escolar, ropa, calzado y demás ascenderá a 505 euros por niño. Sí que es verdad que este año...
0: ¿Has dicho cuánto?
1: 505 euros, lo que es un presupuesto importante dentro de las familias. Es verdad que el incremento de precios este año se ha moderado, pero si vemos los últimos tres años, se ha incrementado un 20% este precio. Sí, sí, es un incremento bastante importante. En este contexto, las familias necesitan establecimientos cercanos que den importancia al precio y a la calidad de los productos para que sean más duraderos.
0: Hablabas de estos 550 euros, pero específicamente en material escolar, ¿cuánto va a gastar cada familia?
1: Pues mira, al final el material escolar se divide por categorías de productos, ¿no? Como he dicho, tenemos la ropa, tenemos el calzado y los libros. Si excluimos esto, se estima que un 60% de las familias gastará alrededor de unos 200 euros.
0: Ajá.
1: Y además se estima que 70% de las familias va a querer reducir esta partida. Es decir, el presupuesto está más ajustado para este año. Por eso es muy importante la sensibilidad al precio y a la calidad de los productos para que realmente puedan durar incluso más de un año, que es lo que buscamos los padres.
0: Que sean lo más duraderos posible.
1: Y aprovechables.
0: ¿Qué diferencia a Buró Valem durante la vuelta al cole?
1: Pues sobre todo nos diferenciamos por la combinación de proximidad. Somos tiendas próximas a los centros educativos. El precio... Tenemos un precio bajo imbatible, como he dicho antes, la amplitud de oferta y la especialización. Somos tiendas cercanas gestionadas por equipos que conocen muy bien tanto el material como lo que los centros están pidiendo.
0: O sea, ya son especialistas en el tema. O sea,
1: correcto.
0: Que si vas un poco despistado, ya está ahí el especialista de Buró Valem que te va a encarrilar, a orientarte bien, ¿no?
1: Así es. Además, tenemos contactos con los colegios que nos proporcionan las listas escolares de antemano, por lo que puede venir el alumno diciendo, soy de este colegio, y ya sabemos qué producto necesita para según qué asignaturas.
0: Y ahora, una pregunta más empresarial. ¿Cómo está evolucionando Buró Valem en España?
1: Pues la verdad es que los últimos años han sido muy positivos. En los últimos cuatro años hemos crecido incluso a dos dígitos, lo que es muy contentos. Y el último año, 25-26, facturamos cerca de 18 millones de euros en todo el territorio nacional, lo que hizo una progresión de un 7%.
0: Muy bien, muy bien. Felicidades, ¿no? O sea, son cifras para estar contentos.
1: Sí, sí, estamos muy contentos porque es un sector que realmente, bueno, como sabemos, todo evoluciona, la digitalización, la inteligencia artificial, y es un sector tradicional donde el papel tiene mucha importancia, donde ayudamos al futuro, porque es la educación y es el futuro de la sociedad y de nuestros niños de hoy, que sean la sociedad de mañana. Por lo que estamos muy contentos. Queríamos agradecer también a la cadena COPE la visibilidad que dais, porque ya estuvimos el año pasado con vosotros. Y sobre todo mandar un mensaje claro, que para la vuelta al cole estamos al servicio de las familias para ayudarles a economizar, porque tenemos los precios bajos. Tenemos una oferta muy amplia donde poder encontrar todo el material de la lista escolar a buena calidad y a precios imbatibles.
0: Bueno, pues ya lo sabéis. Yo no voy a añadir nada más a lo que ha dicho Iván, porque yo lo he dicho bastante claro. Eso sí, me gustaría saber cómo alguien que quiere ser... ¿dónde hay una tienda de Buró Valem? En la internet, en la web lo encuentras. Pones Buró Valem y te lo encuentras.
1: Burovale.es. Tenemos 32 tiendas en territorio nacional, 18 en Cataluña, en nuestro mercado más fuerte. Y ahí en la página web o en redes sociales nos podrán encontrar y ver dónde es su punto de venta más cercano.
0: Pues Iván Baños, director general de Buró Valem, gracias por haber estado aquí con nosotros, explicarnos todo esto y feliz vuelta al cole.
1: Muchas gracias, espero que la pasen bien las familias, porque para nosotros es un momento mágico donde compartir con las familias y donde preparar un curso educativo nuevo, que siempre es emocionante.
0: I tant que sí. Bé, gràcies, eh? I ara parlem de rodatges, de cultura, de ciutats i municipis, que es dediquen a rodar, bàsicament, o a rebre precisament rodatges. Darrerament, un dels famosos estarien a Girona i Besalú amb el rodatge de Disney, per exemple, i això és tot un què. Però a Catalunya hi ha quatre: Barcelona, Terrassa, Girona, i després de l'àrea metropolitana tindríem l'Hospitalet del Llobregat i el Prat del Llobregat. Però què cal? Quin impacte té per un municipi filmar en aquell territori? En parlem amb l'Helena Torrent, que és coordinadora del Prat Film Office de l'Ajuntament del Prat del Llobregat. Helena, bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre's i explicar-nos com funciona tot això. Perquè en quin moment es decideix que cal fer una oficina dedicada només a això, al Prat? Tantes peticions hi ha?
2: Sí. Sobretot hi ha moltes peticions arran justament de que es crea l'oficina. Aviam, el Prat és terra de rodatges. De fet, fa poc hem celebrat els 90 anys del primer rodatge que es va fer al Prat amb una pel·lícula que es deia Me Mortigo, del Miró de Caralt. Vull dir que la tradició cinematogràfica al Prat no ve d'ara, ni molt menys, sempre ha sigut una terra de cinema. O sigui que és veritat que en l'any 2010 l'Ajuntament del Prat forma part del que llavors s'anomenava la Catalunya Film Commission, a la Barcelona Catalunya Film Commission. Això què és? Això és que, aprofitant l'experiència de la ciutat de Barcelona, a través del projecte Barcelona Plató, es fa la reflexió de que normalment els projectes cinematogràfics, quan arriben a la ciutat, quan arriben a Barcelona, necessiten d'altres localitzacions, d'altres espais que no estan a Barcelona. Amb la qual tenia molt de sentit que els municipis de Catalunya seguíssim, en certa manera, ens agrupéssim en una xarxa per seguir els mateixos criteris a l'hora d'atendre els rodatges. Això passa en el 2010 i en el 2012 el que es fa és, des de l'Ajuntament del Prat, es fa la reflexió de, molt bé, creem un servei que funcioni com a finestra única per atendre aquests rodatges. Això passa en l'any 2012. Així que ja tenim una trajectòria molt, molt llarga i molta experiència ja tenint aquest tipus de peticions.
0: Escolta'm, Helena, i l'impacte per la ciutat quin és? L'impacte econòmic davant de tot això? Quins beneficis treu una ciutat com, en aquest cas, que parlem del Prat, de que la gent vagi allà a rodar, com a impacte econòmic, per exemple?
2: Sí. Mira, podríem dividir-ho com en tres parts. Per una banda, tenim l'impacte directe amb taxa. És a dir, tot el que és publicitat, perquè el Prat tenim moltes exempcions per cinema, per estudiants, en fi, hi ha moltes exempcions per temes culturals, però el que és publicitat, sobretot, que és el que sempre es paga, hi ha un ingrés directe amb una taxa. Tenim una taxa per rodatges a la via pública, una taxa per sessions fotogràfiques, una altra per rodatges en interiors. Això és un ingrés directe. Després hi ha un ingrés indirecte, que seria en retorn d'imatge de la ciutat, no? Amb aparicions a mitjans...
0: Sí, que seria el turisme, bàsicament l'impacte turístic, com ha passat a Girona o a Besalú, que surt la imatge de la ciutat i sempre és un atractiu turístic, també.
2: Exacte. De fet, al web vam crear ara fa un parell d'anys un movie map amb el qual, si tu vols veure que s'ha rodat al Prat, pots entrar al web del Prat Film Office i allà tens un movie map en el qual pots veure totes les pel·lícules, curtmetratges, en fi, tot el que és la producció audiovisual que s'ha fet a la ciutat. I, per altra banda, tenim l'impacte que no és directament cap a l'Ajuntament, sinó que és cap a la ciutadania, l'impacte econòmic de la ciutadania. Això com es tradueix? Quan nosaltres rebem un projecte, el que intentem sempre és que el màxim benefici, no només econòmic, sinó també social, quedi al territori. Amb la qual intentem que si s'han de contractar proveïdors. Si al Prat tenim un proveïdor local, que es fa.
0: Que siguin d'allà, del Prat, que siguin locals. Vaja, si són càterings, per exemple, que es contractin a la ciutat.
2: Efectivament. Vale. O a vegades, potser pot ser un servei de perruqueria, o pot ser un servei de taxis, en fi. No només és el càtering, que potser és el que tots ens ve al cap.
0: Sí, se m'ha vingut, la primera cosa que s'ha vingut al cap, el càtering, però sí.
2: Exacte, o inclús, per exemple, ens hem trobat en pel·lícules que s'han... que això també uneix amb el que deia el tema social, no? Que s'ha necessitat figuració, intentant negociar que bona part de la figuració sigui local, de figuració pagada, o que si s'ha de fer un rodatge que té una afectació gran en un barri, es gestioni en col·laboració amb l'entitat, amb la l'associació de veïns corresponent i que també hi hagi una compensació cap a aquella associació, a través d'aquella associació de veïns.
0: Doncs, Helena Torrent, coordinadora i responsable del Prat Film Office, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre aquesta organització a l'hora de firmar, en aquest cas, en el municipi del Prat. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, sempre. Gràcies.
0: Una abraçada. I és que el Prat, a més, hi ha contrastos com l'Hospitalet, de contrastos de natura, indústria i demés, que donen un què, sobretot la platja del Prat. La platja del Prat té tota aquesta història que per demanar permís s'ha de demanar permís a moltes coses, a l'Estat, a l'Ajuntament i a la Generalitat. Bé, tanquem arrere. Obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra per parlar del caos Pisa. Tela marinera, farem pràcticament un especial. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem i tornem de seguida.
3: Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
4: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
5: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Mediodía COPE. Esos gritos que estás escuchando a mis espaldas, a mi lado, rodeándome, son padres, madres, abuelos, profesores, trabajadores de una de las 3 escuelas públicas infantiles que hay en Ceuta. 2 de ellas se han fusionado en una de reciente construcción con dinero de los fondos europeos. Los trabajadores hoy se reincorporaban 1 de septiembre a su puesto de trabajo y tienen un problema. Tienen un problema muy gordo. Han llegado aquí y cuando se han enterado que primero se retrasa la incorporación de los chavales, unos 100 niños de 0 a 3 años, hasta el próximo 28 de septiembre. Las autoridades dicen porque no está terminada la guardería, pero ellos se temen lo peor. Y es que a menos de 20 metros de la puerta de esa guardería, en donde habrá 100 niños de 0 a 3 años, se está construyendo en una gran acampada, se está construyendo un centro para establecer a migrantes ilegales, esos que llegaron a Ceuta por miles el pasado 30 de julio. Hoy se cumple un mes y un día de que por las calles de Ceuta vaguen miles de chavales, jóvenes, adultos, familias, menores por la ciudad sin un sitio donde estar. Y es justo lo que los ciudadanos de Ceuta no quieren, que esto se convierta en un CETI gigantesco o lo peor, una vía, un camino para pasar de aquí a la península y que Ceuta sea una especie de puerta de entrada que consiga hacer un efecto llamada. Vamos a hablar con estos trabajadores en unos minutos, con estas familias, para que nos cuenten cuál es su sentir. En un día absolutamente desapacible en Ceuta, está lloviendo, yo ahora mismo me estoy imaginando a esos críos que vimos ayer en el Tarajal, en el polígono del Tarajal, durmiendo. De verdad, mascotas en los jardines que tú puedas tener tienen una mejor casa que estos críos. Estaban metidas 4 o 5 personas en una especie de palés cubiertos por plásticos y por telas. Bueno, llueve en Ceuta, algo que no suele ser muy habitual. ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente del gobierno de todo lo que está pasando? Bueno, pues que los políticos tienen derecho a vacaciones.
6: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
3: Sánchez dice que tiene derecho a descansar en medio de lo que él mismo caracterizó como una agresión a nuestra integridad territorial. No sé, te imaginas a Roosevelt, a Churchill o a Cánovas, ¿verdad?, reivindicando su derecho a las vacaciones. Y no sé lo que piensas tú, ¿eh? Pero a mí me deprime profundamente que el presidente del gobierno de mi país se comporte, no sé, como si fuera un trabajador poco cualificado que no le gusta nada su empleo y que está esperando a que lleguen las vacaciones, ¿verdad? Hay otro ejemplo. Se llama Jesús Vivas. Es el presidente de Ceuta, ¿verdad? Ha sido abuelo hace un mes y una semana. No se ha tomado un solo día de vacaciones. No conoce a su nieto. Piensa qué es lo que quieres, cuál es el futuro que queremos para España, para sus ciudades, para tus hijos, para tus nietos. En fin, esto es lo que hay, vamos al lío.
5: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
3: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
5: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Es noticia Rusia que se une a Israel y pide explicaciones y pruebas, sobre todo pruebas a España, después de que Pedro Sánchez comentara este lunes que la política exterior valiente de España, dijo el presidente, puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel, que estarían detrás, decía, posiblemente de la crisis que se ha provocado aquí en Ceuta. Es noticia también la inflación, que se disparó en la eurozona al 3,3% en agosto. El coste de la vida sube muy por encima del 2% que el Banco Central Europeo tiene como objetivo a medio plazo. Y en Nepal, después del terremoto, China advierte de nuevos desprendimientos que podrían volver a formar represas naturales en la zona fronteriza con el Tíbet, golpeada por la devastadora riada de la semana pasada. Y los colegios cristianos de Jerusalén están en huelga, en protesta, porque Israel se niega a renovar los permisos de entrada desde Cisjordania de más de 70 profesores, lo que afecta a más de 8.500 alumnos.
3: Gracias, Ángela. En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Comienza la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hoy transcurre por Albacete con Enric Mas, con el maillot rojo del líder. Vamos a situar la etapa y lo que puede ocurrir. Quique Iglesias.
8: Ya en marcha desde Alcaraz, camino de Elche de la Sierra, la etapa manchega de esta Vuelta Ciclista a España, 178 kilómetros para el final. De momento, pelotón agrupado. Enric Mas, evidentemente, defiende el maillot de líder y desde Barcelona ya ha operado Pogacar. Dicen que no descarta correr dentro de un mes el Mundial en Montreal.
7: En fútbol se está cerrando el mercado de fichajes, lo hace esta noche a las 12. Algunos movimientos de la mañana al Sevilla, han llegado el extremo del Lille, Félix Correia, y el delantero belga Lucas Stasin. El Levante va a vender a Carlos Álvarez al América de México. Al Español llega cedido Gorosabel del Athletic Club. Osasuna ha fichado al centrocampista francés Román del Castillo. El Racing ficha al lateral izquierdo Aarón Martín, procedente del Génova, y está a punto de vender a puerta al Bayer Leverkusen. Y el Málaga ficha al lateral izquierdo Adam Aznou.
3: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
9: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vesta, a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. A les vies de so tenim el Sergio López. També un plaer, Sergio. I fem una cronologia. Volem començar aquest migdia fent una cronologia perquè és una qüestió realment greu. Tenim un problema greu, molt, molt greu. Parlo de l'educació. Això està esclatant. Està esclatant, no podem dir que ens agafi per sorpresa, però la cosa anirà pitjor si no es canvia o no hi ha un canvi de rumb claríssim, claríssim. De fet, he conegut professors que m'han explicat que hi ha alumnes que arriben a la universitat i no saben llegir trams de poemes o trams de pàrrafs de 5 línies, que tenen dificultats amb això. Ho poso com a exemple, com un exemple d'un currículum i d'una política educativa que ara mateix és un fracàs. Què és un fracàs? I de esos vientos estas tempestades. L'informe PISA és un informe que es dedica precisament a això, a avaluar el tema. I ja sabeu que Catalunya ha quedat fora. És tot un escàndol. És un escàndol. I és un escàndol, i em permeteu que parli en aquests termes, perquè tothom ho ha fet bé menys Catalunya. Ahir la consellera, si em permeteu, que tallava caps, però jo no sé si això és la solució. No ho sé. Fem una cronologia perquè és la cronologia d'un desastre, d'un autèntic desastre que es podia haver evitat. I després entrarem més en detall perquè... Bé, no ho diria ara perquè és que tampoc ho he de dir perquè no tinc cap mena de prova, però sí les sospites, sí les sospites. Bé, el que ha passat amb les proves PISA a Catalunya, el cas és que no és conseqüència d'un únic error. És una cadena de decisions equivocades que es van anar acumulant i que, segons la mateixa consellera d'Educació, es podria haver corregit a temps. Yolanda Canales, benvinguda. Benvinguda a la crònica d'un desastre. Com estàs?
11: Sí, crònica d'una mort anunciada, d'un desastre anunciat, perquè es va anunciar i molt, eh?
0: Sí, sí.
11: I molt. Mira, si els sembla, Cruz, per entendre com s'ha arribat fins aquí, sí. Ens remuntem a l'11 de març de 2025. Aquell dia, els responsables del Consell Superior d'Avaluació van reunir les direccions dels 51 centres catalans seleccionats per participar en les proves PISA. Se'ls va explicar com s'havia de desenvolupar l'avaluació amb informació que els va facilitar el Ministeri i també l'empresa encarregada de supervisar les proves. Segons Educació, el problema és que la informació era correcta, però incompleta.
0: Ah.
11: Aquest va ser el primer problema.
0: Vale.
11: No es va deixar clar als centres que el percentatge d'alumnes exclosos no podia superar el 5%.
0: Vaja,
11: aquí comença que tot el desgavell.
0: Se'ns ha oblidat un detallet de res.
11: Clar, llavors comences aquí a... Vinga, no? La vida és vella i a començar a tallar, no? Els centres van revisar els alumnes seleccionats i van decidir quins havien de quedar fora, entre d'altres, per dificultats d'aprenentatge o problemes de conducta. Però el problema és que se'n va anar això de les mans, per dir-ho d'alguna manera.
0: Aquesta és l'escola inclusiva que volem, no? Un informe PISA, però això sí, deixem fora els que tenen problemes.
11: Però clar, és que va ser molt, eh? Només 5 dels 51 centres van respectar el límit del 5%. En una desena de centres, a més, la participació no va arribar ni tan sols al 40%. I el resultat final va ser doncs, una taxa d'exclusió del 23%, 23,2%, que és gairebé 5 vegades més el límit establert. I clar, aquí també apareix un dels elements més importants d'aquesta història. El problema es va detectar quan encara hi havia temps per solucionar-ho. De fet, el primer avís de l'INE, que és l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri, va arribar el 9 d'abril de 2025, només unes setmanes després. Es comunicava al Consell Superior d'Avaluació que Catalunya tenia una taxa d'exclusió molt superior a la resta de comunitats i es demanava recordar als centres que només podien quedar fora els alumnes per als quals fos completament impossible fer la prova. I no va ser, Cruz, un avís aïllat, ni va haver 6 més. 6 més, eh?
0: 6 més.
11: 6 més, en aquesta línia. Mira, hem parlat amb un dels col·lectius assenyalats al principi, tot i que la consellera ha deixat clar que els directors dels centres, o els centres no van tenir cap responsabilitat en aquest fet, és el Jordi Satorra, que és president, no?, de l'associació que agrupa els directors de les escoles públiques, i clar, diu que el que està clar és això, que la responsabilitat no és dels centres, dels directors, i que tot plegat havent-hi set avisos, juntament amb l'inicial, doncs que no es fes cas, va ser un autèntic despropòsit.
12: És sorprenent, no puc qualificar-ho d'una altra manera, no estem acostumats a que passin aquestes coses, ja tenia aquest cúmul de circumstàncies, normalment quan hi ha uns advertiments, els centres educatius els primers, quan reps una indicació, escolta, vigila això que està aquí, venim perquè has tingut una interpretació molt, molt cap aquí o molt cap allà o molt restrictiva o no, vigila, ho repassem, ha faltat això, no ha faltat aquest seguiment i si els advertiments hi eren i no s'ha fet cas, torno a dir, la paraula és sorprenent.
11: Efectivament, no va haver aquest seguiment, perquè els avisos no es van traslladar ni als centres ni als responsables polítics. Això sempre segons la versió de la consellera.
0: Sí.
11: No es van revisar les llistes d'alumnes exclosos i tampoc es van activar mesures específiques als centres que encara tenien pendent fer l'avaluació. No? I fins i tot la mateixa consellera ho va resumir així. O se li va preguntar, es podia haver corregit? Sens dubte, ha dit. El problema és que ningú dins de la cadena de coordinació de les proves doncs, va fer arribar l'alarma a qui pertocava.
0: Clar. Vaja, que és que a mi no me llamo nadie. No me llamo nadie i no puc fer res si no em truquen, no? I aquí possiblement tenim una de les grans preguntes de tot això, si em permeteu. Per què, ho deia al principi quan començava la xerrada, per què les instruccions es van interpretar malament a Catalunya i no va passar el mateix a la resta d'Espanya? Hem estat els únics que ho ha interpretat malament. Perquè les regles de PISA són comunes a tot Espanya, no? No és que siguin específiques per comunitats. No? I per què passar d'un límit del 5% a una exclusió del 23,2%? No és una petita desviació, precisament, Yolanda.
11: No, és multiplicar per 5 gairebé, ja ho dèiem.
0: Sí.
11: Doncs precisament la investigació haurà de determinar què va passar en aquesta cadena de coordinació, qui va rebre els avisos del Ministeri, per què no es van traslladar i qui tenia la responsabilitat d'actuar. I és que la història fa un altre salt fins a finals de febrer del 2026, gairebé un any després de les proves, la directora, llavors va ser al febrer del 2026 que la directora de la nova agència d'avaluació va rebre la informació sobre les incidències. Llavors la va traslladar al secretari de Millores Educatives i es van obrir les diligències que ara han acabat amb aquests tres expedients disciplinaris. Dos per infraccions greus i un per una infracció lleu relacionada amb presumptes omissions negligents. Cap de les tres persones investigades treballa ja al Departament d'Educació, però clar, què es va fer durant aquest any? Com és que llavors li va arribar al febrer a la, no? A la responsable de la nova agència d'avaluació? Per què? Per què es va trigar tant? Costa creure, eh?
0: Costa molt de creure i fins aquí ja podríem treure un munt de teories que hi han, entre les quals doncs la negligència, incompetència... fer trampes.
11: Perquè no és la primera vegada que es fan les proves PISA.
0: No, per això. Perquè és que no estem parlant d'una cosa nova, no? És que com és nuevo no m'entero. No. Bé, encara ens queda una part important de la història sense resposta. Per què els centres van arribar a excloure tants alumnes?
11: Doncs mira, les diligències no han aclarit per què es va arribar efectivament a aquest 23%, especialment quan altres avaluacions internacionals i les mateixes proves de competències bàsiques que es fan a Catalunya mantenen taxes d'exclusió dins dels estàndards. Tampoc està resolt si tot respon exclusivament a un problema d'instruccions i supervisió, com sosté Educació, o si va haver altres factors que expliquin una desviació estadística d'aquesta magnitud. Però com em deia el Jordi Satorra, el que m'ha deixat clar és això, que els centres en cap moment han tingut cap... O sigui, no han estat els responsables d'aquest desgavell.
0: Sí, sí.
11: Simplement va rebre
0: unes normes
11: incompleta o que no estava el suficientment clar.
12: No, bueno, nosaltres el que expressem és la satisfacció de que al final doncs, s'ha ficat en valor de que les direccions no van tenir una actitud de no saber fer la feina o de no interpretar correctament les instruccions molt ben donades, sinó que la hipòtesi que nosaltres vam plantejar des d'inici és que les instruccions no s'havien donat de forma adequada, precisa i concreta i no hi va haver acompanyament. Perquè després això és l'altra part que es podria haver resolt amb acompanyament.
11: Però hi ha un desenllaç clar, La mostra catalana no es considera representativa i Catalunya ha quedat fora de la comparativa internacional de PISA 2025, tot i que els directors, per exemple, sí que volen que es publiqui per saber de quin mal hem de morir, si és que...
0: Home, jo espero que sí que es publiquin, perquè si tu t'imagines que excloent el 23,2% dels alumnes, encara aquestes proves siguin un desastre i no millori...
11: Bueno, és cert que es publicaran, segons va dir la consellera.
0: Es publicaran.
11: Segons va dir la consellera, sí que és veritat que es publicaran, tot i que es posarà la nota que no es pot comparar ni amb altres comunitats autònomes ni amb edicions anteriors, precisament
0: Però sí que es podrien treure conclusions del sistema educatiu i del currículum que tenim avui
11: en dia. Home, si és un desastre...
0: Bastant clar, perquè imaginem, si anem malament, traiem un 23,2% en comptes d'un 5% i a sobre els resultats són dolents, bé, doncs aquí està clar, més clar l'aigua, i qui no ho vulgui veure que no ho vegi. De tot això, els més perjudicats, com sempre, els alumnes, sempre. I quan parlo dels alumnes parlo de la societat del futur i no tan lluny al futur, Gràcies, Yolanda, perquè de seguida parlarem amb el sindicat de professors de secundària perquè valori el que tot això i el que ens explicava
11: aquest
0: desgavell,
11: sí.
0: Alguna coseta la deixaré sobre la taula a veure què ens diuen l'Andreu, que seria una de les persones que avui estava buscant, l'estava buscant tothom a l'Andreu perquè parlés d'això. Va, que de seguida en parlem d'aquest tema i parlem amb professors de secundària per treure 5 cèntims de tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
13: Escribe a Pilar García de la Granja.
14: Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
15: Soy Marc Márquez.
16: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
17: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777.
18: Verisur.
19: ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
20: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
19: ¿Qué? Vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es.
15: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
0: Doncs dit això, ara és el moment de... Bé, estàs escoltant Migdia, Cope Catalunya i Andorra, i ara, doncs, conforme a tot això que estem parlant del caos de l'informe PISA i tot el que hi ha, perquè no només és això, sinó tot l'univers que envolta tot això, en parlem amb el senyor Andreu Navarra, del Sindicat de Professors de Secundària. Andreu, bon dia, benvingut.
18: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, tu ets una de les persones més buscades per parlar d'això i jo també volia apuntar-me al carro, Andreu, jo no vull ser menys per parlar de tot això.
18: Doncs... Molt bé, ja sabeu que vosaltres teniu prioritat.
0: Estem al teu cor. Molt bé, Andreu, tu també la nostra.
18: Exacte, el cor del cor.
0: Andreu, sí. Esclata tot d'una manera espectacular. Tothom ho fa bé menys a Catalunya.
18: Sí, clar, és que això és una bomba de rellotgeria, el que has dit, d'efectes retardats. Aquí hi ha molts temes. Nosaltres hem demanat la documentació, la transparència, i si no ens aporten aquesta documentació anirem per la via judicial. Això s'ha d'aclarir. A part, la consellera ahir va cessar la número 2 i 3 funcionaris, l'altre de Sant Bola, havíem sabut que entra una persona que té un perfil de psicopedagoga. És molt d'hora per fer un diagnòstic, clar, aquí tot corre massa, però nosaltres ja podem dir que a nosaltres ens sembla que aquí el canvi de política que anunciava ahir la consellera no hi serà. És a dir, fins que aquí hi ha un tema, de fet hi ha dos temes sobre la taula que estan impedint que les coses funcionin. Una és el currículum. El currículum del 2022 és un desastre, és absolutament inútil. El que vam radicalitzar respecte al que donaven les directrius a l'OMLOE, aquest currículum està fent que a Catalunya no es pugui ensenyar ni aprendre i s'ha de canviar immediatament. Tot el que no sigui això és anar fent marejar la perdiu. I l'altre gran tema és el decret de plantilles. Si que nosaltres som sindicats, que ens truquen desenes, centenars de treballadors de la funció pública esgarrifats de com funcionen les coses. Truquen mestres, professores, que els hi fan una entrevista de feina de 50 segons. Dic, què està passant aquí? Aquest popurrí, aquest poti-poti no és normal en funció pública. Tot això fa que no funcioni.
0: Clar.
18: A veure si agafem consciència. Tu pots canviar els directors generals, pots canviar el personal de dalt, pots cessar, pots fer un espectacle de que fas un canvi de política, però no estàs fent res, en el fons. Cal canviar la filosofia de fons. I ahir també hi havia paquets de mesures. Nosaltres celebrem que s'hagi integrat al centre Alexia per fer-hi una escola d'educació especial, perquè amb el tema de la inclusió s'ha de deixar de ser binari, s'ha de deixar de demonitzar ni una opció ni l'altra opció. Ha de ser l'opció que sigui millor per l'alumnat concret i les seves necessitats d'atenció. No hi pot haver ningú contra la seva voluntat en un lloc, a l'ordinària, i tampoc hi pot haver algú contra la seva voluntat o la dels pares de la família a l'altre lloc, a l'escola especial. S'ha d'anar cas a cas i s'ha de mirar què necessita realment l'infant. Això no s'està fent així, s'està fent per ordeno y mando amb un decret que és una altra rucada i que s'ha de canviar.
0: Ja, tot això desemboca l'informe PISA i dona després els resultats que donen.
18: És que els resultats és que encara no han vingut.
0: Quan vingui serà interessant de veure això.
18: És que ja m'està fent por, ja, quan això esclati. I una altra vegada, una història de fracàs, automorbositat, això ja sembla un 98 de l'educació catalana. Per què no sortim d'aquest malson? Per què no fem realment un canvi de política? Deixem ensenyar, deixem aprendre, que acabi el perpetuum mòbile, que comencem a fer servir les pantalles amb racionalitat, que tornin els llibres de text, que torni el coneixement estructurat, que no és una qüestió de feixisme, és una qüestió de democràcia. Si nosaltres renunciem a tenir una ciutadania informada, comencen els pogroms, les ideologies extremistes, el simplisme i tot el que no aporta una societat democràtica normal, ho aporten uns algoritmes que afavoreixen els extremismes. Tot això està dit, tornat a dir, estudiat, però sembla que aquesta administració no reacciona i està enquistada amb el pedagogisme de fa 20-30 anys i no sap sortir d'aquí. Però ja el punt és de no retorn, no sé si m'explico.
0: Perfectament. Andreu, conforme el tema de les cotes PISA, que és pel que s'ha estat exclòs i no seran vàlides, perquè tothom ho ha fet bé, menys a Catalunya. Clar, a mi em pica el nas, dic, ostres, no, habran intentat fer trampa, ¿verdad?
18: Home, això és una sospita, però hi ha moltes... Clar, això ho hem de comprovar, jo no puc... Jo que no puc
0: estic acusant a ningú, eh?
18: I dir coses que són molt fortes, eh? Per això he dit que professors de secundària, espetes a PS,
0: sí.
18: vam enviar ahir, vam fer un comunicat, nosaltres hem demanat aquesta documentació. Nosaltres volem saber què ha passat. I volem parlar amb fonament, sense fer acusacions en fals o amb hipòtesis i sense córrer. És que ens hem acostumat a córrer massa. A Catalunya l'educació està corrent massa i hem oblidat el que és evident, el que és més important, que és que tothom aprengui a llegir i escriure, sumar, restar, multiplicar, dividir. Hem comprat apps que no serveixen per res, que estan enfonsant els nostres resultats. Els resultats acadèmics no són elitisme. És una escola pública que ha perdut el nord, que ha perdut la seva naturalesa. Com salvarem el català si no l'estem ensenyant correctament?
0: És que és molt dur. És que la fotografia és tremenda. És tremenda,
18: la fotografia. Ens diuen catastrofistes, però mira quin espectacle dantesc i esperpèntic. Hem fet un mòbil de caps de turc que cauen, però això sembla la Castilla del Baró de Luna. Sí, el que volem és una política educativa racional. Hem demanat la documentació de què ha passat i demanarem explicacions i responsabilitats. No ens interessa tant la culpa com la responsabilitat. Clar. Què ha passat aquí? Perquè, home, cridar l'atenció. El que passa és que, clar, anuncien més dotacions, més aules d'acollida, però no diuen quines van tancar abans. O sigui, clar, posen de més, però en posen que ja havien estat tancades com clar. A personal que van despatxar al juny. Sí, aquestes trampes ja són irritar, no? Tot és molt irritatiu. I el descrèdit de la institució, home, ja és hora que es prestigi la institució i es prestigi l'escola pública catalana, però deixant-li fer la seva feina i no amagant aquí coses que, no? És que aquí s'aixeca la catifa i mare meva, si és que tot això ha d'escandalitzar, diguem, un ciutadà que vol una democràcia normal i un sistema educatiu normal. I no aquest boicot a la intel·ligència que tenim aquí des de fa 20 anys.
0: Correcte. Doncs, senyor Andreu Navarra, del Sindicat Professors de Secundària, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions i aquest parer. I penso que serà un capítol, perquè encara quedarà uns quants capítols, a veure què tal està la situació.
18: Molt bé. Doncs una abraçada i a veure com va tot.
0: Igualment, Andreu, tant de bo vagi bé i sobretot transparència. Sobretot transparència per no caure en conclusions absurdes com les que estàvem fent ara, no? Evidentment, no pensem que hi hagi unes trampes, però és que és inevitable a vegades pensar-ho. És inevitable. O sigui, tu veus com van les coses, veus la cronologia i si no estàs ficat dius, han volgut fer trampa pels resultats. Que no, eh? Que no, que és una especulació tontíssima, ja ho dic ara, eh? Per això, tant de bo, per evitar aquests pensaments, com els que inevitablement he tingut, doncs, transparència. Bé, estem a punt d'arribar a 2:15, de seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit i titulars esportius amb la victòria del Barça, aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
1: Migdia.
21: COPE, Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
22: COPE Tarragona.
1: 93.5 FM.
23: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
24: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
25: Hay quien lo cuenta...
26: ¿Y
2: quien te hace entenderlo todo.
4: No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país exige un conocimiento sobre el terreno muy acreditado y Estados Unidos ha demostrado tenerlo. Ahora, claro, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene el régimen iraní para responder a sus enemigos una vez le han descabezado de forma tan traumática?
5: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
2: Lo escuchas, lo entiendes.
6: Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
22: ¡Esto es la madre de los golazos!
6: El número uno del deporte.
2: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
25: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama.
26: Todo el mundo que quiere hacer una dieta, quiere hacer una dieta súper restrictiva, total.
25: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos, ¿quién era José, quién era Camarón?
27: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
25: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
28: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
29: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
2: De lunes a viernes de 3 a 7.
0: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, aquest 1 de setembre. Canvi de mes, però la calor no afluixa i farà calor, una calor estiuenca. De fet, encara que pels meteoròlegs ja setembre ja el consideren tardor, però realment la tardor la marca el dia 21. El dia 21-22 és quan entrarem a la tardor, així que encara tenim aquesta bonança de temps. És un temps bastant estable el que tindrem aquests dies. D'entrada, aquesta tarda hi ha un predomini clar del sol a tot Catalunya. Tot estirà cap al Pirineu, cap al Ripollès, al nord del Ripollès, potser per aquestes zones escapa alguna gota, però ja està, poca cosa més allà.

0: un dia d'aquells xulíssims per a la platja. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura de Jorba. Ha bolcat un camió a la mitjana en el tram d'obres a la calçada en sentit Barcelona i els vehicles es desvien cap a la Nacional 2 Antiga per la sortida 543. Destaca que hi ha un tram de retencions de 3 quilòmetres en els dos sentits de la circulació. També destaquem en aquests moments que resta un quilòmetre d'aturades a l'autopista P7 a la Roca del Vallès a la calçada en sentit nord, en sentit Girona, per un accident amb un camió implicat que hi ha hagut aquest matí, i també l'autopista P7 a l'altura de Martorell. Hi ha un altre carril restringit també en sentit nord per un vehicle avariat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Gràcies, Fina. Bon dia. L'actualitat esportiva amb mans i veu de l'Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, senyor Cruz, què tal vostè?
0: Doncs molt content.
2: Gràcies per convidar-me, com és habitual.
0: Bueno, ja vens.
2: Per convidar-nos als esports, perquè bàsicament...
0: Què faria jo sense esports? A més...
2: fer aquest next coming, que diuen les noves...
0: Sí, senyor,
2: noves
0: next
2: generacions,
0: coming.
2: No? Que ara vaig parlant...
0: No tan noves.
2: I no tan noves.
0: No tan noves.
2: Sí, que és el típico avance de lo que vamos a escuchar a partir de las 3 y 5 de la tarde.
0: Bé, el Barça i gran partit, eh?
2: Sí, el Barça gran partit.
0: Resolutiu.
2: Sí, el 5-2 contra el Rayo Vallecano, tot i que recordem que en dos trams del partit, un Rayo sense el porter titular, sense Isi, que és un dels jugadors més determinants que té, no li traiem mèrit al Barça. És cert que el Rayo va cobrar avantatge, està 2-1, 3-2 sí, sí. També. Vull dir que va haver de treballar el Barça, però doblets de Rafinha, de Lamine Yamal, primers gols de Lamine Yamal, gol de Legend en pròpia porta, i el Barça, que ha començat molt fort la temporada, perquè són 3 partits, 9 punts, liderant la classificació de primera. Rafinha, 5 gols, màxim golejador, el que és el pichichi de tota la vida.
0: Sí, sí.
2: I com li deia, Lamine Yamal, doncs ja marcant aquests primers doblet. Gols per esvair dubtes dels que deien que estava trist.
0: Sí, bueno, tothom suposo que passa etapes, no? I a vegades un davanter quan, o una persona que se li espera gol i no marca, sempre entra aquesta mena d'angoixa, no? Aquest neguit.
2: Però estic content si no marco, no? Bé, al final és la feina,
0: suposo.
2: No?
0: És la feina, però també donar assistències, etc.
2: Aquí anava, tampoc és que sigui, i mira que em fa de gols, però tampoc és que sigui el golejador en majúscules. Parlant de davanters, esperant l'oficialitat i sobretot la presentació de Gabriel Jesús com a nou davanter del Barça. Sap que des d'ahir, si no li recordo,
0: sí,
2: ja està a Barcelona, revisió mèdica, paperassa, tot quan avui es tanca 23:59. Vostè fins les 12 no se'n vagi a dormir, pel que pugui
0: sí,
2: passar.
0: Vale. Vale. Esperant això?
2: Esperant, no, que es tanqui el mercat. Perquè,
0: que es tanqui el mercat, vale.
2: No sembla que sigui viable... Però i si acaba fitxant Julián?
0: Això,
2: a les 23:58 arriba el fax.
0: Sí, sí, el fax, correcte. Ja podem esperar el fax, sí, sí.
2: Ara he trucat a...
0: Tu truca'm a les 12 de la nit.
2: He trucat a un club del nostre futbol professional i he preguntat si tenien fax. M'han dit que no.
0: Però fax, això ja és molt antic.
2: És molt antic. Però escolti una cosa, hi ha comunicacions que... Miri,
0: es fan amb burofax, però...
2: D'aquests estudis que vostè es treu de la màniga, que no dic que no sigui...
0: No, que no m'estrec de la màniga.
2: No, que... de la màniga perquè no són coneguts pel gran públic, però són molt més que interessants.
0: Gràcies.
2: Ho has arreglat. Quin tant % d'empreses utilitzen encara fax? Escolti una cosa, fax. L'Espanyol ha de fer oficial l'arribada d'Andoni Gorosabel, cedit per l'Atlètic Club, lateral dret, i Girona... Ha d'haver-hi moviments al Girona, d'entrada i sortides, i al Sabadell. Els equips estan pendents avui del tancament del mercat de fitxatges.
0: Tot pel darrer minut, eh?
2: A la Lliga tenen fax.
0: Sembla...
2: A la Lliga, a la seu de la Lliga Madrid...
0: Hi ha fax, allà?
2: Allà tenen fax.
0: Vale, d'acord. Això també, sembla també quan fèiem els exàmens i estudiàvem amb el darrer minut.
2: Miri, és que aquí vaig. És a dir, no... A veure, que si és una
0: no
2: qüestió
0: dies.
2: De màxima necessitat, però hauríem d'esperar a última hora.
0: Sí.
2: És a dir...
0: No,
2: quan tens l'examen? Demà? Quan estàs estudiant? Avui?
0: Avui.
2: No, cal, no? No, la nit, què? Se promete larga? Perquè estàs estudiant. Se'n recorda vostè, no? De tot el... Doncs 23:59 es tanca el mercat de fitxatges. Estarem molt atents, òbviament. Hi ha fitxatge. El Barça de bàsquet és l'11è. Ha fitxat 11 jugadors. És una torre de Babel, allò?
0: Sí, sí.
2: Justin Minaya. Alé nord-americà, passaport dominicà, 27 anys, 1,96 d'alçada, signa fins al 2028.
0: Bé, a veure què tal funciona tot això. A la ràdio tenim fax? Ara no ho sé, ara.
2: Això haurien de preguntar als companys i companyes d'administració o el nostre director, que ho ha de, el nostre director ha de

0: pregunta, perquè,
1: saber, no?
0: Li dic una cosa, el fax potser hauria d'estar al despatx del director.
1: Ah, mira, és una cosa ja tan preuada que, clar, que el té el director al despatx.
0: Vaig a preguntar perquè...
1: Pregunta-li.
0: Ah, ja tinc curiositat. Vostè què creu? Jo crec que no hi ha fax.
1: Jo crec que tampoc,
0: tampoc hi ha fax.
1: Jo crec que no.
0: A més,
1: jo
0: el soroll que feia el fax. Se'n recorda vostè?
1: I el què? Perdó? Així...
0: Sí. Està arribant un fax, eh? Molt bé, molt bé. Ara és com el mail, quan arriba un correu, si tens alguna alarma d'aquesta sonora activada, no?
1: Exacte. Ha sonat un parell de vegades, no, sí, el programa. Sí, sí, sí. No l'he posat en silenci avui. Albert Díaz, moltíssimes gràcies.
0: A vostè, senyor Cruz, bon programa. Què tenim ara?
1: Doncs mira, ara parlarem de...
0: Algun que... estudi? No.
1: No és un estudi. És un... Malauradament és una realitat claríssima que pots comprovar si pageses, en aquest cas, per la ciutat de Barcelona, i és que la coincidència de grans obres, moltes grans obres, estan ofegant alguns eixos comercials que ja valen.
0: Està potes en l'aire.
1: I tant. Són grans obres i sempre són per millorar.
0: Sempre, però...
1: Però sempre hi ha un perjudici així, aquí, eh?
0: Em quedo escoltant. Moltíssimes
1: gràcies.
0: Després
1: escoltem Esportscope, gràcies. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tots aquests titulars i d'altres que ens explicava l'Albert a Esportscope. De seguida parlarem d'això, d'obres, concretament, a la ciutat de Barcelona.
2: COPE sobre el terreno. Ceuta, Melilla, Marruecos, Canarias. Una crisis, cuatro perspectivas. Escucha la programación especial de COPE. Y a partir de las 3, la tarde, en directo desde Canarias.
3: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
4: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche casa de línea directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo ganas si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
6: Love, love, love.
7: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
8: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
9: Esto promete, mano.
8: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
9: Huele a compra, mano.
8: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
9: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
8: ¡Venga! Ocasión Plus.
10: Migdia.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat. Migdia.
11: COPE.
1: Catalunya i Andorra, estàs informat. Bàsicament parlem d'obres, perquè és normal, l'agost o l'estiu és una època adequada per fer obres a les grans ciutats perquè hi ha quan menys moviment hi ha. Això entra dins la lògica que podríem estar tots d'acord. Ara, què passa quan hi ha una gran afluència d'obres que no són precisament petites, importants, que faran una, en aquest cas, parlem de Barcelona, una Barcelona millor, evidentment, en infraestructures. Però el comerç, quan són obres de llarga durada, això com impacta? Doncs no gaire bé. De fet, està perjudicant el comerç perquè hi ha unes obres que col·lapsen molts accessos a la ciutat, no? En parlem d'això amb el senyor Xavier Cotet, que és vicepresident de Barcelona Oberta. Xavier, bon dia, benvingut.
12: Hola, bon dia, gràcies.
1: Gràcies a tu per atendre'ns, Javier. Bé, tantes obres i tan simultàniament, ha de ser un infern, no?, pel comerç, això.
12: Com estaves dient, les obres a l'estiu a les grans ciutats com Barcelona sempre són més correctes, tothom està d'acord que és el millor mes. No? El problema no són les obres que es fan a l'estiu, que tothom està d'acord, sinó la simultaneïtat d'obres de llarga durada que s'estan fent a Barcelona i que moltes són molt necessàries, perquè jo crec que transport públic, rodalies, metro, etc., tothom està d'acord que necessitem més i millor, sinó aquestes obres de llarga durada que s'estan fent amb un criteri polític de reducció del transport privat. Hi ha des de fa molts anys una mentalitat a la ciutat de Barcelona de reduir els carrils, de que la gent no vingui a Barcelona i que la gent no circuli a Barcelona amb el seu cotxe o la seva moto. Sigui cotxe de combustió o sigui cotxe ecològic, això és el mateix. Llavors, això és el que ens preocupa, no? Que s'està aprofitant totes aquestes obres per tancar la ciutat al transport privat. I nosaltres creiem que això és molt perillós.
1: Clar. Econòmicament, com està afectant tot això? No sé, pensava, per exemple, se'm venia al cap les grans obres de la Rambla, que jo pensava, ostres, això, els comerciants, sobretot perquè és un sector turístic o un eix turístic i de molt pas i tota la història, ho han de notar moltíssim, no?
12: Bueno, clar, tu estan parlant de les Rambles que tothom coneix, però també pots parlar de carrer Muntaner. Carrer Muntaner, que és un dels carrers principals, sí, de baixada, d'arribada o de baixada, que diem els de Barcelona, al centre de la ciutat, està tancat i seran 2 o 3 anys d'obres de tancament. Clar, no es pot passar. Pues tothom, si tu tens una botiga i els clients no poden arribar, perquè és impossible arribar, i et cauen l'afluència dels clients en un 30 o un 40% i et cauen les ventes en un 20 o un 30%, aquella compte d'explotació, si tu normalment ingresses 100 i entre tot, lloguers, cost de personal, cost de producte, bla, bla, bla, impostos, et queda un 10%, o sigui, guanyes un 10% sobre les ventes, que ja és molt, si et cauen les ventes un 20 o un 30%, estàs mort. Llavors és el que està passant. O sigui, com no, els clients no poden arribar a les botigues perquè aquestes obres són molt, molt potents, la caiguda de clients és molt acusada, sense clients no tens ingressos i sense ingressos ho passes molt malament. Clar. És que és un tema bastant fàcil i que nosaltres hem parlat moltes vegades amb l'Ajuntament i que malauradament no hi ha una resposta positiva per veure com es soluciona això.
1: Perquè és el que t'anava a preguntar, que no sé com estava la situació, si l'Ajuntament és receptiu davant de tota aquesta història.
12: Bueno, ens diuen que les obres són per millor, hi ha obres... L'obra de les Rambles. L'obra de les Rambles és una obra amb una intencionalitat positiva. Acabaran pitjor, millor... És veritat que la llargada d'aquestes obres no és normal, però sí que hi ha una mentalitat de millora. Però sí, hi ha obres que no hi ha una mentalitat de millora. Per exemple, les obres de Balmes no són de millora. Avui sortia una carta a La Vanguardia, no?, que estava molt bé. Si tu tens un carril com el carril Balmes, que són 3 carrils de baixada a la ciutat de Barcelona i que el redueixis a un carril només de baixada, això és un problema molt greu. I el carrer Muntaner el mateix. El carrer Urgell està totalment tancat des de fa 2 anys i encara tindrà 2 anys més de tancament, no?, d'obres i tot això. Clar, tota aquesta gent no pot aguantar i per part de l'Ajuntament no hi ha cap mena d'ajuda.
1: Aquí anava jo, clar, perquè quan un comerç es veu tan perjudicat, hi ha alguna mena d'ajuda de l'Ajuntament, no, de suport conforme...
12: No, zero. Nosaltres hem demanat una mica que es faci com es fa, va fer al Covid, no? Al Covid hi havia ajudes, hi havia moltes ajudes. Aquí tu tens una botiga que et funciona bé, que l'Ajuntament decideix que el seu... està fent-ho conforme a dret, eh? I fa unes obres i ells legalment, tal i com està fet el sistema, no tenen l'obligació d'indemnitzar. O sigui, ells no estan fent res malament, però és això, no? Un tema és la llei i un altre és la moralitat, no? I dius, bueno, aquesta llei, altres països d'Europa no és així. Els altres països d'Europa, quan són obres de llarga durada, ojo, no ara vaig a pintar el carrer i ho faig a l'agost, no. Això que és lo normal, no? No, no estem parlant d'obres de llarga durada, de més de 6 mesos, de més d'un any. Llavors, a molts països hi ha una ajuda perquè el comerç pugui sobreviure. Aquí, res. Llavors, tu tens que continuar pagant el lloguer i parles amb l'Ajuntament i dius, bueno, però clar, la culpa és del propietari. El propietari diu, home, jo tinc un local que vaig comprar amb una hipoteca, o és una senyora gran que viu d'això, i home, jo és que vinc d'aquest lloguer, no? Perquè tinc... Vull dir, això no és culpa del privat, això és un tema públic, són obres públiques, no? Jo crec que dintre d'aquest pressupost d'obra pública tindrien que veure, home, si nosaltres volem conservar els bars, els restaurants i els comerços perquè donen vida a la ciutat...
1: Clar. Doncs, senyor Xavier Cotet, vicepresident de Barcelona Oberta, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Gràcies per atendre'm.
12: Pues moltíssimes gràcies i a veure si des de l'altra banda ens escolten una mica.
1: Tant de bo sigui així, tant de bo sigui així. Perquè és una qüestió de compensació, perquè les obres, evidentment, a mitjà a llarg termini, doncs seran un benefici importantíssim per la ciutat, perquè són grans obres, eh? Però clar, estem parlant dels efectes col·laterals a curt termini, que això també s'hauria de valorar. Va, que de seguida parlarem d'història, i parlarem de la curiosa història de Margarita Manso, la dona que va unir a Dalí i a Lorca. De seguida en parlem amb el César Alcalà, aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
10: A Cope Catalunya.
13: La imatge del dia, a Cope Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
7: A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
14: Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. Cope Catalunya i Andorra.

0: Parlem d'històries de Barcelona, en aquest cas. Són d'aquestes històries, no generals, que també podrien ser, però d'aquestes històries particulars que donen sentit, que vesteixen i que donen el que és una ciutat, no? El que vesteixen l'ànima d'una ciutat. I per això, per parlar d'aquestes històries, tenim el César Alcalá, que és historiador, periodista de l'Associació d'Historiadors de Catalunya. Com estàs? Bienvenido.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí, he començat una altra vegada, no?
0: Bueno, sí, home.
1: Ja vam fer algun a l'agost.
0: Exacte,
1: rompiendo...
0: sí. Jo aprofitant i abusant de la confiança, sempre.
1: Ah,
0: sempre, que d'això es tracta, d'abusar de confiança, sempre que es pugui. En tot cas, benvingut, César,
1: gràcies,
0: i moltes gràcies.
1: Igualment.
0: Una temporada més per estar aquí amb nosaltres. I m'agrada molt aquesta història, em té...
1: fascinant.
0: Sí, que parlarem de Margarita Manso, la sin sombrero. Però què és això? Explica'ns de què ve tot,
1: sí,
0: això.
1: Sí, aviam, la història és... Avui ben bé no és de Barcelona, sinó que va passar a Madrid, en els anys 20, a la Residència d'Estudiantes, quan estava Salvador Dalí i estava Federico García Lorca, que eren dos grans amics, i Federico volia ser una miqueta més amic de Dalí que...
0: Que Dalí d'ell.
1: Que Dalí d'ell, exacte, sí. Per dir-ho d'alguna manera, molt més fina i que ningú se rompa les vestidures, no? Aleshores, com que li va proposar, diguéssim, tindre relacions Federico a Dalí, Dalí va ser una mica pícaro en aquest sentit i li va dir que, bueno, que ella accediria sempre i quan Federico tingués una relació amb una dona.
0: Clar. Dalí,
1: sí, home,
0: disparava com bala, eh?
1: Disparava com bala, i el surrealisme ja el tenia, diguéssim,
0: sí,
1: a flor de pell.
0: En l'ADN, eh?
1: Clar, llavors una de les persones que hi havia dintre del grup aquest de la Residència d'Estudiants de la dècada de 1920 era aquesta Margarita Manso, que era una de Sin Sombrero. Una de Sin Sombrero se'ls va dir en aquest nom perquè... tant Federico García Lorca com Salvador Dalí com Margarita Manso, diguéssim, en aquella època era anar contra les normes habituals de la societat, anar pel carrer sense sombrero.
0: Ostres, en aquella època suposo que cridaria l'atenció. Igual que ara és anar amb sombrero, amb barret, ja dius, què fa aquest paio amb barret?
1: Ara han canviat les tornes,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I aleshores, ells, per donar la nota, per dir-ho d'aquesta manera, es van posar a la Porta del Sol i van recórrer la Porta del Sol sense sombrero. Clar, la gent quan els va veure els hi va dir de tot, els va tirar pedres i es van tindre que amagar a l'estació de metro de Porta del Sol.
0: Per anar sense barret?
1: Per anar sense barret.
0: Però tan greu era en aquesta època? En aquella
1: bueno,
0: època
1: eren en contra, eren en contra, diguéssim,
0: de les formes.
1: De les formes en aquell moment, i llavors, clar, també tenim que tindre en compte que això era els anys 20, és a dir, era una època amb la qual ja va haver-hi la dictadura de Primo de Rivera,
0: sí.
1: Hi havia una mica de repressió. La gent era molt nacional catòlica.
0: Sí, però una cosa ser nacional tetoli, sí. Repressiu i una altra cosa és que et tirin pedres per anar sense barret.
1: Pues
0: és una mica extrem,
1: pues
0: això,
1: Si van tirar pedres i perquè van ser, diguéssim, transgressors, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Hosti,
1: i aleshores
0: nivell,
1: no es podia ser transgressor. Exacte, el nivell era aquest.
0: Nivell.
1: I aleshores un dia, anant caminant els tres, diguéssim, per Madrid, van arribar a un cementiri que no existeix, que és el cementiri de Sant Martín. I aleshores allà li va dir Daliana a Federico, dice, ara és l'oportunitat, cumple con lo que yo te he dicho, sí. Y que luego...
0: Ahí está.
1: Vas a tener la recompensa.
0: Exacto.
1: Y aleshores, pues, diuen que és la única vegada a la seva vida que va tindre una relació heterosexual. El que passa és que li va sortir una mica el tiro per la culata a Dalí, entre cometes, perquè ella es pensava que una vegada acabat l'acte, pues, Federico la deixaria ja tirada i, bueno, passaria d'ella i tota
0: sí.
1: La història. I va fer tot el contrari, o sigui, la va abraçar i li va agafar un gran carinyo i van acabar sent grans amics, no? Però, clar, també li va sortir el tiro per la culata a Federico perquè Dalí li va dir que no.
0: Que no, o sigui, no va complir la seva promesa.
1: No va complir la seva promesa i és més, el va deixar, entre cometes, tirat amorosament i que els hi veia, diguéssim, el va repudiar i llavors va ser quan va començar tota la història amb Luis Buñuel, no? El que passa és que, per exemple, Margarita Manso després va tenir...
0: Les tensions amoroses.
1: Sí, bueno, clar, això és que estem enrolant de dos genis,
0: sí, clar. Sí, no, és una qüestió de...
1: Clar, o de tres genis, no? Perquè, per exemple, Margarita Manso no va triomfar com tenia que haver triomfat, però era una gran pintora i era una gran artista en el seu moment. El que passa és que
0: L'època.
1: L'època.
0: Esclava de l'època, misogínia, menyspreu de la dona, etc.
1: Federico també va ser un esclau de la seva època, també. Per la seva homosexualitat.
0: Correcte.
1: És a dir, l'únic que es va salvar, entre cometes, una miqueta va ser Dalí perquè viure més anys, no? Aleshores, Margarita es va casar amb Alfonso Ponce de León, sí, que era un pintor i un artista molt reconegut a Madrid. Diuen que va ser l'amor de la seva vida, però llavors va esclatar la Guerra Civil en 1936 i llavors clar, van passar dos fets que amb ella la van marcar profundament, no? Que va ser una, per una part, que van matar el seu gran amic Federico García Lorca i després que van matar el seu marit.
0: La pobra...
1: Clar, el seu marit el van matar per falangista i a Federico per homosexual i per totes les històries.
0: Per revenges familiars.
1: Revenges familiars, sí, sí, tota i tot això. Sí. Aleshores, ella va fugir a França, però trobava a faltar, diguéssim, a Espanya i tot l'ambient. I en el 38 va tornar, però va tornar a Burgos. Llavors, Ridruejo, que era un poeta i molt amic del seu marit, la va agafar i, diguéssim, la va
0: acollir
1: sí, amb el d'això. No? Ella després es va casar amb un metge, però es va oblidar de tot. O sigui, ella va perquè ella era una miqueta... Era d'esquerres, per dir-ho d'alguna manera clara. Sí. I en aquest moment...
0: No era el millor moment.
1: I llavors ella es va fer de la secció femenina, anava a missa, tot el que passava en aquest moment... Amb
0: va
1: el
0: fer un,
1: règim,
0: un reset.
1: Un reset, i llavors es va oblidar, o va oblidar, va intentar que s'oblidés que havia sigut amiga de Federico, que havia sigut una de Sin Sombrero, que havia estat a la residència d'estudiants. O sigui, la seva família, o sigui, els seus tres fills, mai van saber qui era la seva mare, tot i que el Federico García Lorca li va dedicar un poema al cancionero gitano.
0: Sí.
1: Però clar, ella també ho va amagar-ho allà.
0: Ostres, s'ha de ser també molt hàbil per amagar una cosa així, eh?
1: Bueno, també... Bueno,
0: també és l'època, també és l'època. Era més fàcil, també,
1: aviam,
0: no?
1: També tenim que tindre en compte una cosa. Federico era un poeta prohibit. Tampoc no exigia Federico.
0: Clar, sí, clar. Ho posava fàcil per amagar.
1: Clar, Federico va ser...
0: Proscrit fins un...
1: Proscrit fins la democràcia, sí, no? Amb la, el poema Muerto de Amor està dedicat a Margarita Manso, clar. Si agafes el llibre i l'obres, un fill diu, aquesta és ma mare.
0: Sí, sí.
1: Però clar, com que no hi havia els llibres, doncs no va poder-ho veure. No? I aleshores ella va morir en l'any 1960 d'un càncer de pit i diuen que realment ella es va morir el 20 d'octubre de 1936 quan van matar el seu marit, que va ser l'amor de la seva vida, i també per Federico García Lorca.
0: Clar, són aquells cops d'una guerra.
1: Ho va oblidar tot, és a dir, no va pintar mai més, no va fer mai més ninguna cosa. És a dir, va ser una submisa ama de casa durant els 20 anys més o menys que va estar casada.
0: I no va intentar tornar a tenir contacte, per exemple, amb Dalí? Perquè també amb Dalí, suposo que
1: sí,
0: hi havia alguna...
1: No, és que jo crec que ella suposo que devia tindre por o devia voler oblidar, diguéssim, una època... Suposo que també ella devia transitar una mica per aquesta vida. És a dir, si ella realment, com han explicat persones molt allegades amb ella, va morir aquell dia que van matar el seu marit i va saber la mort de Federico, clar, ella la seva vida ja va passar amb un trànsit, diguéssim, de dir, per què?
0: Deixem que passi el tren, deixem que acabi el recorregut de la via i ja està.
1: Llavors tenia els fills, els va cuidar, vull dir, va tindre un altre... Avui en dia tot això que estem explicant pot semblar una miqueta surrealista, no? Però clar, en aquella època, era més normal.
0: Sí, sí, una qüestió normal, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Va passar i ha passat.
0: I ha passat. És la història de la Margarida Manso, una de les Sin Sombrero que va unir a Lorca i Dalí, en aquest cas. A més, l'article el tenia a La Vanguardia, que l'ha escrit aquí el César, que ho ha fet realment bé.
1: Al magazín de La Vanguardia Digital.
0: Molt bé. César Alcalà, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Una abraçada molt forta.
1: Una abraçada.
2: De dilluns a divendres.
3: Vinguella, bona tarda.
2: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
3: Seguim.
2: Amb Joan Batllori.
4: Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
5: El superestar!
3: Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
6: I amb el Joan Batllori. Què tal? Bona tarda.
7: Haurem de veure Paco González.
8: Amb bigoti.
7: Amb bigoti. Ah,
8: veurem.
7: Qui?
5: Rafinha, gol!
3: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
9: Esports.
10: Cope, Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
12: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
6: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
8: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
6: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
8: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
9: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio.
6: Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
8: Compatible con CarPlay y Android Auto.
0: Bé, doncs estem a punt de tancar migdia COPE des de Catalunya i Andorra. De seguida seguirem amb Pilar García de la Granja. Recordar que totes les xerrades que hem escoltat al programa les podeu tornar a escoltar, vagi, vagi de bo la redundància, i descarregar-les a la web de la casa, cope.es/Catalunya, també a través de la nostra aplicació per iOS o per Android. Allà podreu escoltar, doncs, a part de la, del directe, doncs, de tot Espanya, el general, el de cadena, absolutament tot ho tenim a l'aplicació. Bé, doncs això, arribem a les dues. I estava fent una reflexió sobre, abans de que, ara que ha marxat el César, de la Margarita, la Margarida Manso. Ostres, imagineu que el punt més àlgid de la vostra vida és el més rebel de tot, és treure't el barret a la Puerta del Sol de Madrid. Això és lo més rebel de... Volvámonos locos. Bé, una petita reflexió per acabar completament fora de lloc, possiblement, eh? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja, rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una bona tarda i fins demà.

0: Mediodía COPE.
1: Con Pilar García de la Granja.
0: COPE. Estar informado. En la radio.
2: En Ceuta. Comenzando la temporada radiofónica tal y como prometimos.
0: Todo pasa en COPE.
2: ¿Qué está pasando en Ceuta? ¿Quién responde a las preguntas?
3: Estamos contando la situación en puntos críticos como la playa del Trampolín, donde miles de inmigrantes más viven. En
4: Ceuta no quiere la crispación. Ceuta sabe convivir.
5: ¿Cómo vive un autónomo esta crisis? Un autónomo.
6: Si viéramos un poquito de soluciones.
7: ¿Qué va a pasar si después de un mes no han hecho nada?
8: Estoy en el Tarajal.
9: Cuando entras aquí, te encuentras decenas, centenares de menores.
10: Melilla, ahí está Ángel Espósito, director de La Linterna.
11: Por supuesto que les puede pasar a ellos también.
2: Y una última pregunta. ¿Qué se ha hecho para que mañana no vuelva a pasar algo como lo que ocurrió?
1: Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es.
12: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
13: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
14: Una iniciativa de Vitaldent.
15: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
16: Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
17: ¡Esto es la madre de los golazos!
16: El número uno del deporte.
0: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
1: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
0: Suscríbete. Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
18: COPE Cataluña y Andorra.
0: Estàs informat.
19: Se intensifica el debat social respecte a quin tipus d'energia podem i es pot generar. I és un debat a clau. Gairebé és el debat essencial, juntament amb la demografia i els serveis. Amb l'energia i amb l'objectiu de rebaixar la dependència dels combustibles fòssils, una iniciativa bona, i apostar per les renovables i l'energia eòlica i la fotovoltaica, és a dir, vent i sol davant de petroli, el debat és a canvi de què? I sobretot, on s'instal·la? Un debat que incorpora, a més, quin ha de ser el futur de les centrals nuclears, que a Catalunya tenen data de caducitat, Ascó 2032, Vandellòs 2035. Bon migdia, sóc Sergi Tor. Aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat el parc fotovoltaic d'Alcarràs, el més gran que hi ha a Catalunya, ben definit com un mar de plaques, un canvi de paisatge brutal. El parc d'Alcarràs té una potència instal·lada de 300 megawatts i s'ampliarà a 100 megawatts més amb noves obres que es faran l'any que ve. La inversió és de més de 105 milions d'euros. Salvador Illa és contundent. La seva aposta i la del seu govern és el model Alcarràs.
20: Volem tenir dependència exterior en matèria energètica o volem apostar per l'autonomia energètica? Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim. Sol, sí. I aire, també. I exemples com el d'avui ens han de donar la confiança per tenir la determinació per caminar cap aquí. Ho farem amb diàleg, ho farem amb consens, ho farem enraonant amb tothom, però el govern de Catalunya prendrà les decisions que hagi de prendre, perquè Catalunya no es pot permetre aturar-se.
19: Tot està englobat en l'anomenat Pla Plater, que té com a objectiu multiplicar per 3 la potència d'energies renovables al 2030 i per 12 al 2050. És a dir, el mar de plaques d'Alcarràs es multiplicarà. I amb aquest escenari de canvis, la gran pregunta és, i què fem amb les nuclears? El calendari de tancament dissenyat pel govern central estableix el 2030 com tancament d'Escó 1, el 2032 Escó 2 i el 2035 Vandellòs. Els alcaldes de la zona demanen una pròrroga a aquest calendari, com el govern ha fet aquest estiu amb la central Andalmaraz a Extremadura. A COPE Catalunya, l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, defensa la continuïtat de les nuclears i demana un debat prudent i tècnic.
8: I hem de continuar treballant, per què? Doncs perquè per anar de la mà de les renovables i veure les necessitats reals que hi ha de la manca de potència que tenim, doncs ara per construir un polígon nou industrial o una nova urbanització amb la potència que es necessita. Tot això s'ha de basar en uns criteris i en uns criteris que no han de ser ideològics, que depenguin del govern central, sinó que han de ser tècnics, no?
19: L'alcaldessa de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant argumenta amb xifres l'actual aportació de les nuclears a la energia que se consuma a Catalunya i creu que aquestes xifres a poc termini no es podran revertir.
8: Com sabeu, quasi el 60% de l'energia que es gasta a Catalunya la produïm les centrals nuclears catalanes, les d'Escó i les de Vandellòs. Doncs, cuidado, perquè ara no hi ha aquesta solució màgica de l'energia.
21: No hi ha un relleu.
8: No hi ha un relleu.
19: La entrevista de l'alcaldessa de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant al nostre company José Miguel Cruz. I ara saludem a migdia a COPE a la supervisor i divulgador d'energia nuclear Alfredo García. Alfredo García, bon migdia.
22: Moltes gràcies, bon migdia.
19: Vostè estaria d'acord en que hi hagués una modificació del calendari previst pel govern de tancar Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellòs al 2035? És a dir, que hi hagi una pròrroga per la supervivència d'aquestes centrals que estan a Catalunya?
22: Més que una pròrroga, jo que demano, i igual que jo, tot el sector nuclear i molt de la part del sector energètic d'Espanya, és que s'ha de replantejar aquest tancament de les centrals nuclears. És a dir, no aniria a fer pròrrogues, aquesta d'Almaraz era necessària, però aniria a replantejar el tancament, a anul·lar el tancament i a replantejar renovacions de llicències cada 10 anys, com s'estava fent habitualment. Aquestes renovacions estan basades en estudis molt profuns, analitzant com està la seguretat de les centrals nuclears. El concepte de seguretat nuclear ha de dir, evidentment, que han de complir tots els estàndards de seguretat, i en base a això veiem que l'energia nuclear cada vegada és més necessària, ho està fent la majoria de països avançats del món, i per tant nosaltres hem d'anar a la mateixa línia.
19: Per tant, la seva postura és clara, expressada amb aquests arguments aquí al migdia a COPE. No optaria per la pròrroga, sinó per garantir la continuïtat de totes les centrals nuclears que hi ha hores d'ara a Espanya. Parlem per les apostes de les renovables i l'energia eòlica i fotovoltaica, que vostè està d'acord, però diu que va a un calendari diferent a les necessitats de la societat. Alcarràs acaba d'inaugurar un gran parc d'energia solar, i hagut respecte a la polèmica de plaques solars en un lloc que és món agrícola. Vostè considera que, per exemple, a Espanya i a Catalunya hi ha suficient sol per tenir una aposta de l'energia solar i, sobretot, quina seria la seva contraindicació amb el món rural?
22: El que hem de buscar respecte a l'energia solar és puestos, llocs, situacions, localitzacions que siguin adients des del punt de vista, evidentment, d'irradiació solar, però també que no tinguin un impacte ni sobre el medi ambient, evidentment, ni sobre altres tipus de producció, en aquest cas agrícola, per exemple, que pugui afectar pues, a l'economia local i de les societats. Hem de buscar un equilibri i això s'ha de fer, evidentment, amb seny, amb estudis. Per exemple, una aplicació molt típica de l'energia solar és l'energia solar d'autoconsum, és a dir, aprofitar teulades per ficar panels solars fotovoltaics que ajudin a proporcionar energia elèctrica a alguna part de la indústria i sobretot als hogars, no? Als llars. En aquest sentit, ja el tenim les teulades i ja les podem aprofitar. Treure arbres o treure zones conreables per produir electricitat, jo trobo que no és una bona solució, però evidentment s'ha d'estudiar en cada cas.
19: La seva postura és clara. Alfredo García, supervisor i divulgador d'energia nuclear, gràcies per aportar els seus arguments aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
22: Moltes gràcies a vosaltres.
19: I anem ja a l'actualitat de serveis. Per cert, aquest debat de les energies continuarà, perquè ara el debat hi és damunt de la taula i és un exercici clau a nivell econòmic del futur. El temps, doncs, després d'una nit tòrrida, han tornat 25 graus a Barcelona, ha costat dormir a molts indrets de Catalunya, està deixant pas a una jornada de sol en màximes entre 30 i 34 graus a l'interior de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà nuvolositat a la zona del Pirineu amb possibilitat de pluja a la zona oriental. Temperatures actuals a les capitals catalanes, hores d'ara, Tarragona 28, Barcelona 28, Girona 30, Lleida 31. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara 23 graus. I en quant a la trànsit, anem a l'última hora. Hi ha hagut un accident. Com està la situació? Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A aquesta hora la incidència més important és aquest accident que s'ha produït a l'autovia A2, al tram de Jorba, en sentit Barcelona. Un camió ha bolcat i l'autovia és del tot tallada. Es fan desviaments per la sortida anterior al punt de l'accident cap a la Nacional 2 Antiga, en el punt de desviament. Hi ha aturades importants, de més de 2, gairebé 3 quilòmetres. Però és que en direcció contrària, també aquí a Jorba, hi ha aturades de més de 3 quilòmetres, com us dèiem, en sentit Lleida. Per tant, problemes en tota aquesta zona de la Jorba, autovia 2, de fet l'autovia tallada en sentit Barcelona, desviaments cap a la Nacional 2 Antiga. A banda d'aquesta incidència, de la resta de vies ens quedem amb un tram amb aturades d'un parell de quilòmetres a l'AP7, a Martorell, en sentit nord, és a causa d'un vehicle avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
18: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
19: El govern de la Generalitat ha aprofitat la tornada de vacances per fer dos moviments importants en dos departaments especialment sensibles, com són Interior i Educació. En tots dos casos cau el número 2 de la Conselleria, tot i que són per motius diferents. A Interior, per decisió pròpia, i a Educació, per cessament, en plena crisi de les proves PISA, Yolanda Canales.
4: El Departament d'Interior, Tomàs Carrión, ha deixat la Secretaria General després de 2 anys com a número 2 de la consellera Núria Parlon. El govern atribueix la seva sortida a motius personals. Es reincorporarà com a funcionària a l'Ajuntament de Santa Coloma i la seva substituta és la Joana Ricardo. El moviment més polític, però, arriba a Educació. Esther Niubó ha cessat la secretària general, Teresa Sambolà, amb l'argument d'obrir una nova etapa al departament. El cert és que el relleu coincideix amb les conseqüències de la crisi de les proves PISA. Recordem que Educació ha obert 3 expedients disciplinaris a funcionaris i a un alt càrrec per presumptes negligències en la gestió de les proves després que Catalunya hagi quedat fora de la comparativa internacional per l'excessiva i un nombre d'alumnes exclosos. I aquest relleu, evidentment, és el que ha centrat bona part de la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Se li ha preguntat en diverses ocasions a la consellera portaveu, Sílvia Paneque, si aquí s'acabaven les responsabilitats del govern per aquest desgavell amb les proves. I ella ha dit que l'executiu, o la consellera d'Educació, ha pres les decisions adequades.
21: Tant els expedients, les diligències prèvies dels 3 expedients que s'han iniciat, com aquest relleu al capdavant de la Secretaria General, donen una orientació política per un costat i també, doncs, en fi, una, d'alguna manera, no?, una cerca de nivells de responsabilitat adequada a la situació que s'ha viscut.
4: Aquests dos canvis a Interior i Educació no han estat els únics. El govern ha nomenat Federico Muñiz Alonso com a nou director del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, en relleu de Francesc

0: 20% d'exclusió d'alumnes per mes per la prova PISA es va passar al 23%, que és el que ha representat aquesta vergonyant exclusió de Catalunya. Què és el que va passar, Yolanda?
1: Això és el que haurà de determinar la investigació. Què va passar en aquesta cadena de coordinació perquè s'arribés a aquesta taxa d'alumnes exclosos? Qui va rebre els avisos del Ministeri de que s'estava superant i de llarg el topall? Per què no es van traslladar aquests avisos? I qui tenia la responsabilitat d'actuar? Des d'Àxia, que és l'associació que agrupa les direccions educatives, coincideixen en que cal buscar l'origen del problema en la informació que es va transmetre als centres i en la falta de seguiment, ho diu el seu president, Jordi Satorra.
2: No, bé, nosaltres el que expressem és la satisfacció de que al final doncs, s'ha ficat en valor de que les direccions no van tenir una actitud de, diguéssim, de no saber fer la feina o de no interpretar correctament les instruccions molt ben donades, sinó que la hipòtesi que nosaltres vam plantejar des d'inici és que les instruccions no s'havien donat de forma adequada, precisa i concreta i no hi va haver acompanyament, perquè després això és l'altra part que es podria haver resolt amb acompanyament.
1: Però si hi ha una dada que fa encara més difícil d'entendre el que va passar, són els 7 avisos del Ministeri. El primer va arribar el 9 d'abril de l'any passat. L'INE ja advertia que Catalunya tenia una taxa d'exclusió molt superior a la de la resta de comunitats i demanava corregir la situació. Després en van arribar 6 més. Malgrat això, i segons la investigació d'educació, els avisos no es van traslladar als centres ni als responsables polítics. No es van revisar les exclusions ni es van prendre mesures per evitar que el problema anés a més. Una cadena de decisions que per a Jordi Satorra costa d'explicar.
2: És sorprenent, no puc qualificar-ho d'una altra manera, no estem acostumats a que passin aquestes coses, ja tenia aquest cúmul de circumstàncies, en el moment quan hi ha uns advertiments, els centres educatius els primers, quan reps una indicació, escolta, vigila això, que està aquí, venim perquè has tingut una interpretació molt, molt cap aquí, o molt cap allà, o molt restrictiva, o no, vigila, ho repassem, ha faltat això, no, ha faltat aquest seguiment, i si havia, els advertiments hi eren i no s'ha fet cas, és, vaja, torno a dir, la paraula és sorprenent.
1: I aquesta és precisament una de les grans incògnites del cas. Com es van poder ignorar 7 alertes quan encara hi havia marge per actuar?
0: Gràcies, Yolanda. Canviem ja d'arguments informatius, deixem la crònica política i anem a la crònica del fet divers. Malauradament, aquesta matinada a Manresa, una baralla que ha culminat amb una ganivetada mortal. Ha mort un home de 45 anys. Què ha passat i qui és la víctima, Yolanda Bernal?
3: Aquesta matinada, Sergi, s'han sentit crits i sorolls al carrer Sant Jaume de Manresa i un grup de joves molt alterats movent-se per la zona, segons testimonis de veïns. Passades les 5, els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'incident. Diverses patrulles de la policia s'han desplaçat al lloc i s'han trobat un home ferit de gravetat. Els agents han iniciat les maniobres de reanimació, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima és Carles Vilajosana, de 45 anys i veí de Castellnou de Bages. Vilajosana era una persona molt coneguda i estimada al seu municipi i també en altres punts del Bages, principalment per la seva activitat professional i la seva col·laboració amb el correfoc de la localitat i la Patum de Berga. Es dedicava al manteniment i arranjament de jardins de la població i també treballava per empreses de la comarca, segons informa Regió 7. Vilajosana deixa 2 fills petits. La notícia, evidentment, ha causat un fort impacte a Castellnou de Bages i també a tota la comarca. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies dels fets i l'autoria.
0: Parlem ara de Barcelona Ciutat i d'obres. Els afectats de l'esvoranc provocat per les obres de la L9 al Puixet afrontaran un setembre clau. La situació s'allarga i els terminis per tornar als habitatges continuen generant incertesa entre les famílies. Mentre els comerciants temen que aquesta aturada acabi deixant seqüeles més enllà de la reobertura dels locals. Ara, però, les negociacions amb la Generalitat han fet un pas endavant i els afectats confien a tancar abans que acabi aquest mes un acord sobre les compensacions. També han aconseguit que un pèrit independent pugui supervisar les actuacions als edificis, José Miguel Cruz.
4: Les converses entre els afectats i la Generalitat van començar abans de les vacances d'agost. En aquell moment, explica l'advocada Carmen Pérez Pozo, hi havia bona voluntat, però encara poques concrecions. Ara, en canvi, assegura que hi ha hagut un canvi d'actitud. Una de les seves principals reivindicacions era poder comptar amb un expert independent que revisés les actuacions als edificis. I aquest punt ja està encarrilat. La Generalitat ha acceptat que siguin els mateixos afectats qui proposin el pèrit i que l'administració n'assumeixi el cost. La idea és incorporar una mirada externa

0: Una situació en què, segons Pérez Pozo, alguns dels tècnics que han de prendre decisions estan vinculats a les administracions o empreses que ja participaven en les obres quan es va prohibir l'esvoranc. Això és especialment important perquè els terminis s'han anat allargant i aquesta espera està tenint un impacte directe en les famílies.
1: La decisió és d'incertesa, d'inseguretat i, evidentment, més angoixa. Però, per una altra banda, també estem veient que estem fent coses i que estem més informats. Aleshores, es compensa una cosa amb l'altra.
0: La segona gran carpeta és la de les indemnitzacions. La Generalitat ha traslladat la voluntat d'intentar arribar a un acord abans de final de mes. Un acord que, en qualsevol cas, haurà de tenir en compte que no hi ha dues situacions iguals. L'advocada calcula que hi ha uns 90 afectats i recorda que no és el mateix parlar d'un propietari, d'un llogater o d'un comerciant. Tampoc és igual haver de deixar un pis durant unes setmanes que estar-hi 6 mesos o més. A les despeses d'allotjament o als danys materials s'hi poden sumar pèrdues econòmiques, despeses extraordinàries i també les conseqüències personals. I els comerços són, precisament, un dels casos que més preocupen. Un negoci que passa mesos tancat pot perdre clients, traslladar-se o, fins i tot, no tornar a obrir quan recuperi la normalitat la zona. Per això, els afectats consideren que la resposta no pot quedar limitada als diners. Reclamen també que la Generalitat contribueixi a recuperar l'activitat comercial i la vida del barri.
2: Gràcies, José Miguel. Em planteges ja el següent tema. No únicament els afectats en del Puixet i les obres de la L9. Totes les obres que s'estan fent, per exemple, aquest estiu a Barcelona, que són diverses, tornen a posar contra les cordes al comerç local. Les pèrdues en vendes superen el 30% en alguns eixos. El sector comercial alerta que la combinació de treballs de llarga durada i la manca d'ajudes municipals amenaça de mort els petits negocis que ja tenen molts problemes al davant. El comerç electrònic, les grans superfícies i, a més, s'ha d'afegir aquesta manca de sensibilitat quan tenen obres colindants, Ricard Álvarez.
3: Passejar aquests dies per Barcelona és fer-ho entre fites, rases i tancaments de carrers. Una situació que, segons els comerciants, ha deixat de ser una afectació puntual d'estiu per convertir-se en un obstacle permanent que frena l'arribada de clients i enfonsa la facturació. Des de l'entitat Barcelona Oberta, el seu vicepresident, Xavier Cotet, adverteix que l'impacte d'aquesta acumulació de treballs a la via pública està portant molts establiments al límit.
4: I et cauen l'afluència dels clients en un 30-40% i et cauen les vendes en un 20-30%, aquella compte d'explotació et queda un 10%, se guanyes un 10%. Si et cauen les vendes un 20-30%, estàs mort. Com no, els clients no poden arribar a les botigues perquè aquestes obres són molt, molt potents, la caiguda de clients és molt acusada, sense clients no tens ingressos i sense ingressos ho passes molt malament.
3: Aquesta davallada d'ingressos deixa desprotegit sobretot el comerç de proximitat. El sector denuncia que no existeix cap pla de rescat ni indemnització per part de l'Ajuntament per compensar les pèrdues de les obres que s'allarguen durant mesos.
4: Llavors tu tens que continuar pagant el lloguer i parles amb l'Ajuntament i diu, bueno, però clar, la culpa és del propietari. El propietari diu, home, jo tinc un local que vaig comprar amb una hipoteca. Això no és culpa del privat, això és un tema públic, són obres públiques, no? Jo crec que dintre d'aquest pressupost d'obra pública tindrien que veure, home, si nosaltres volem conservar els bars, els restaurants i els comerços perquè donen vida a la ciutat.
3: Sense suport institucional, les associacions comercials reclamen ajuts similars al de la pandèmia per evitar que el tancament de persianes sigui irreversible.
2: Gràcies, Ricard. Anem aquí a migdia a COPE cap a la publicitat i després parlem de dos sectors. Curiosament, són sectors culturals, però avui l'actualitat els hi marca d'una manera bastant diferent. El sector de les biblioteques de Barcelona. Recordem que des de finals del mes de maig estan de vagues i que és un conflicte obert laboral no resolt. Avui han fet en aquest cas una crida el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que ara en parlem. I posteriorment, què significa per una ciutat ser escenari d'una pel·lícula? Catalunya és un plató cinematogràfic. Hi ha tres ciutats privilegiades: Barcelona, Girona i el Prat. El Prat és la tercera. Però Girona ha viscut un estiu amb la pel·lícula Enredats de Disney, que els torna a situar en una gran superproducció. Avantatges i desavantatges. Després de publicitat en parlem aquí al migdia COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat. Una crisis. Cuatro perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos, Canarias. Escucha la programación especial de COPE. Y a partir de las 3, la tarde, en directo desde Canarias.
7: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
8: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
7: En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
7: Máster Universitario en Radio COPE.
8: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
9: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
9: Hazte mutuero.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
12: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
5: COPE Catalunya y Andorra.
13: Estàs informat.
2: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha fet aquest matí una crida a tota la plantilla a secundar de forma massiva la vaga indefinida que es manté activa des de finals del mes de maig i que ha estat activa durant tot l'estiu. 36 dels 41 equipaments de la ciutat de Barcelona estan tancats per aquesta vaga, Marc Monclús.
14: Les úniques 5 biblioteques que avui no han tancat per personal en vaga són les de Collserola, Barceloneta, Zona Nord, Vila de Gràcia i Montserrat Abelló. A més del munt de biblioteques que avui han hagut de tancar, una quarantena de persones s'han concentrat davant de la Sagrada Família, davant l'atenta mirada de turistes i visitants que s'han acostat a veure què passava. Aquesta manifestació s'ha fet en el marc de la vaga indefinida que fa més de 3 mesos que dura, una vaga que continuarà fins al 14 de setembre com a mínim, ja que aquell dia hi ha una assemblea entre els sindicats per decidir si continuen en lluita o no. Això ho explicava el delegat de la CGT, Pau Solsona.
15: Doncs sí, això ho decidirem en assemblea. Tenim una assemblea convocada pel 14 de setembre. De moment la vaga indefinida continua i llavors al final l'assemblea serà qui decideixi com continuem o com redimensionem aquest conflicte i veurem, no sé, ara mateix et dic, la vaga fins al 14 de setembre hi haurà vaga segur i bé, llavors decidirem.
14: Passi el que passi, a l'assemblea del 14 de setembre la CGT ha cridat a la mobilització de les biblioteques de Barcelona la vaga convocada el dia 18 que es farà a tota Catalunya. Tot i que aquesta vaga no està en el marc de les reivindicacions de les de la capital, afirmen que la lluita unida de tot el sector és molt important.
15: El dia 18 hi ha una convocatòria de biblioteques de tot Catalunya, que és un tema també de sector, no? per mostrar la visibilitzar la precarietat del sector, que no és només un tema de Barcelona ciutat, i nosaltres evidentment també ens hi adherirem. Sí, sí.
14: Recordem que les principals reclamacions del sector són la millora de les condicions laborals per facilitar la conciliació de la vida laboral i la vida familiar i una millora de la retribució. També demanen no ser tractats com a funcionaris de segona per l'Ajuntament de Barcelona si és el propi consistori qui els considera treballadors municipals.
2: Gràcies, Marc. I de les biblioteques de Barcelona i les demandes laborals dels seus treballadors, marxem ara al cinema. En aquest cas no en demandes laborals, sinó en aquest cas el que representa de que Catalunya és un plató cinematogràfic. 3 ciutats, com Barcelona, Girona i el Prat de Llobregat, són a capdavanteres. Ens anem, per exemple, a Girona. A Girona, que ara es commemora els anys de l'estrena del Perfum i que ha acollit, entre d'altres pel·lícules, capítols estel·lars de Joc de Trons com obres mestres, aquest estiu s'ha afegit la factoria Disney i la seva pel·lícula Enredats. Una setmana de filmació a Girona amb 600 extras a l'interior de la catedral, la plaça dels Apòstols o el passeig arqueològic. Aquesta pel·lícula també ha portat el seu set a Aiguamúrcia, al Camp, al monestir de Santes Creus i a Besalú, entre d'altres indrets de Catalunya. Per cert que l'impacte econòmic directe d'Enredats de Disney a Espanya és de 42 milions d'euros. Però després també hi ha l'impacte indirecte, el que representarà la projecció d'aquesta pel·lícula a tot el món i els seus milions de fans. Joaquín Majó, professor titular d'Universitat de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, considera a Migdia Cope Catalunya que s'obre una oportunitat per fer turisme quan hi hagi l'estrena mundial d'aquesta pel·lícula.
13: I hem de saber aprofitar aquests avantatges i sobretot aprofitar que el Reino de Corona no només és Girona, sinó que el Reino de Corona és Girona principalment, però també és Besalú, que és la porta del Reino de Corona, també ho és localitzacions de Tarragona i, per tant, fer un entramat, fer un producte turístic que envolti totes aquestes diferents mirades del Reino de Corona pot ser una manera d'atraure un públic no només a veure la catedral, sinó a veure tot el que comporta i, per tant, un nou segment turístic que pot ser interessant.
2: Són pel·lícules d'una dimensió mundial i són milions i milions de fans. Un sector de població mundial on, gràcies al cinema, una ciutat, en aquest cas Girona, pot entrar directament a l'hora de publicitar els seus atractius. Joaquín Majó considera que es tracta d'una gran oportunitat.
13: Perquè pensa que Disney, en aquest cas la producció de Disney, ens aportarà tipus de públics diferents dels que tenim ara. Per exemple, totes les generacions que van créixer amb aquesta pel·lícula són molt fans d'aquesta pel·lícula. I, per tant, probablement aquests grups que són joves actualment, que són de la generació del 2010 que veien aquesta pel·lícula, aquesta gent voldrà venir a veure el Reino de Corona, com està Girona.
2: Aquesta és una gran superproducció, una més, que situa a Girona com l'eix d'imatges. Posem xifres. El Film Office de l'Ajuntament de Girona, que va ser creat el 2008, gestiona cada any desenes de projectes de diferents formats. Segons dades de l'Ajuntament, durant l'any passat, 2025, es van autoritzar 80 produccions, 56 rodatges i 24 sessions fotogràfiques. Això també té la seva cara B, perquè significa una molèstia pel dia a dia de veïns i veïnes de Girona que provoquen certes crítiques perquè afecten a la seva mobilitat. Saludem a Migdia Cope a la presidenta de la Federació de Guies Turístiques de Girona, Marta Dorca. Marta, bon migdia.
16: Molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me.
2: Quan veus Girona per una pel·lícula, la reconeixes i impulsa en aquest cas un sentiment d'identitat major?
16: Bueno, jo crec que una de les experiències, diguéssim, personals que ens hem de xocar va ser quan estava veient Joc de Trons i, bueno, hi ha una escena molt icònica allà, no?, i que ensenya les escales de la catedral. Però, clar, el xoc més fort va ser quan, en lloc d'apuntar cap amunt, no?, diguéssim, cap a la catedral, que és el temple principal, no?, en aquest cas de Joc de Trons, van girar la càmera i van apuntar cap a baix. I, de sobte, és que a sobte de les escales de la catedral tenien el mar. No, perquè se suposa que el Joc de Trons és la capital dels set regnes, no? I està davant del mar. Oh, això va ser molt, molt xocant, la veritat és que sí.
2: Marta, però també hi ha alguns veïns i veïnes, clar, una gran, en aquesta casa, producció cinematogràfica, impliquen hores de filmació, carrers tallats, sorolls, molèsties... També entens aquest posicionament d'alguns veïns i veïnes que diuen, bueno, això comença a ser una allau i em comença a perjudicar amb el meu dia a dia?
16: Sí que realment quan fan aquestes grans filmacions hi ha talls. De totes maneres, intenten ser molt respectuosos, ens donen horaris de quan estarà tallat, quin carrer, quina cantonada... Però intenten anar, entre cometes, diguéssim, el més ràpid possible, no? Per no molestar els veïns o els visitants. I, bueno, sí que últimament Girona està molt de moda, però no passa cada dia. Aprofiten més cap a l'estiu, no?, que hi ha més gent que està de vacances, llavors molesten menys, però realment són molt respectuosos, la veritat és que sí. Però bueno, sí, una petita molestia sí que la tenen.
2: Per tant, per la teva opinió, compensa? Compensa el que seria, doncs, tenir aquests dies de relatives molèsties davant del fet de la difusió de veure Girona grans pel·lícules.
16: Sí, clar, és que emociona molt, no?, quan dius, mira, això és Girona, no?, i reconeixes diferents racons, no?, I compensa, sí que compensa. Sí, sí, sí.
2: I una última pregunta, Marta, aprofitant que estàs aquí al migdia de COPE Catalunya, tenim una guia gironina, que millor que preguntar-li si anem a passar un dissabte a Girona, un dia. Som aquí, som molt a prop, anem i tornem a casa. Quina és la teva recomanació per tenir una bona visita de Girona amb la seva màxima potència i brillantor?
16: Bé, per començar, tot el que és el Garri Vell, no? Que és on està la catedral, evidentment, és una cosa que és una edifici que s'ha de visitar, els valls àrabs, el call jueu, que és dels millors preservats de tota Espanya, les muralles, pujar les muralles i veure doncs, tota l'escaline, no? Que se'n diu de Girona, és realment molt bonic. Bueno, tot, perquè Girona és petitona, està tot concentrat, i en un dia dona temps a fer-ho tot, als diferents museus, al Museu d'Art, al Museu d'Història, al Museu de Història dels Jueus. Jo és que, clar, no em perdria res, no? Perquè tot és molt bonic, tot té la seva història i, bueno, realment és... Sí, és una ciutat molt, molt maca per visitar-la, encara que sigui només en un dia.
2: Girona, ciutat de pel·lícula, mal millor dit aquesta expressió. Marta Dorca, presidenta de l'Associació de Guies Turístiques de Girona, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: I de Girona marxem del Prat, perquè el Prat també és una ciutat de pel·lícula. Per cert, per fer qualsevol imatge des de l'aeroport de Barcelona, Josep Tarradellas, que s'ha d'anar a l'Ajuntament del Prat, la paperassa és immensa, però ja estan acostumats. El Prat és la tercera ciutat catalana amb un número major de projeccions. També es va crear el Prat a Film Office, com a Girona, i la seva coordinadora, Elena Torrent, en xifra a COPE Catalunya el número de peticions i projeccions que es fan al Prat.
17: Nosaltres vam atendre 174 peticions de rodatge.
18: Sí, la majoria són anuncis, tot i que déu-n'hi-do el que tenim en quant a peticions de sèries i també d'exercicis d'estudiants, de curtmetratges. Mm-hmm. Roda molt curtmetratge i molt exercici acadèmic. Es van materialitzar 62 rodatges.
2: Doncs 62 rodatges que es van a materialitzar. L'Ajuntament del Prat, que també té la seva pròpia oficina per gestionar els tràmits per demanar permisos per fer projeccions. Barcelona ciutat, Girona i el Prat, tres ciutats icòniques a platón cinematogràfic. I és evident que ja que parlem de cinema i per posar la recta final d'aquest migdia de COPE Catalunya, el record per un dels grans actors que ahir ens va deixar malauradament i d'una forma sobtada. Francesc Garrido, 56 anys, un actor que sempre ho feia bé i ens quedaran les seves excepcionals pel·lícules com 25 quilates per disfrutar-lo. Un gran actor, Francesc Garrido.
5: COPE Catalunya i Andorra.

0: hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
4: Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
5: Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
6: I nosaltres al migdia a COPE, que ja està a punt de tancar la porta, però que obre la porta la següent. I obre la porta ja a Esports COPE 3-5, a les 3:05, avui Joan Vallori amb un nom propi, Gabriel Jesús. Bona tarda, Joan.
7: Bona tarda, Sergi. Està sent presentat ara mateix el davanter brasiler, el nou fitxatge del Barça a les instal·lacions del Camp Nou. S'acaba de fer oficial el seu fitxatge. Ha signat pel Barça per les tres properes temporades després de passar ahir revisió mèdica. De moment, Gabriel Jesús ha dit que tot ha anat molt ràpid, que ve de dos anys complicats per les lesions, però que ara està perfectament a nivell físic i que després de veure el que va veure ahir a l'estadi del Camp Nou té moltes ganes de jugar, d'entrenar i d'ajudar a l'equip. Ahir, Gabriel Jesús, ja des de les grades del Camp Nou, va veure com l'equip superava per 5-2 al Rayo. Bon partit de l'equip de Hansi Flick, amb dos grans gols de Rafinha, dos més, dos grans gols també de Lamine Yamal. Amb aquest resultat, el Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Real Madrid, però amb millor diferència de gols. Avui estem molt pendents, també, Sergi, del tancament del mercat. Al Barça estem, bàsicament, pendents de la sortida de Caçador i veurem si hi ha o no alguna sorpresa més d'última hora. Hi ha la possibilitat que el Barça acabi incorporant un central esquerre. A l'Espanyol s'ha confirmat la sortida de Rubén Sánchez, a l'Elx, i arriba Gorosabel, cedit per l'Atlètic Club amb opció de compra. Al Girona hi haurà moviment també, estem pendents de si surt o no Asprilla. El Sabadell ha incorporat l'extrem Ángel Baena i treballa per incorporar també Adama Boiro de l'Atlètic Club de Bilbao. I en bàsquet, el Barça fa un altre fitxatge, Van 11, incorpora Justin Minaya, alè dominicà, ex-NBA.
6: Porta oberta i el futur a les 3:05 per Esports COPE. Fins ara, Joan, et segueixo.
7: Fins ara, Sergi.
6: Arriba Línia COPE a les 3 l'inici de la tarda, 3:05 Esports COPE amb Joan Batllori.

0: 3 i 13, arrenca el mes de setembre, aquí arrenca l'Esports Cope, passen 14 minuts de les 3 de la tarda, estem en el darrer dia del mercat de fitxatges i hem tingut aquest matí, acaba de finalitzar de fet, presentació a l'estadi del Camp Nou, ha estat presentat Gabriel Jesús. Allà està l'Helena Condis, hola Condis, bona tarda.
1: Hola, Joan, què tal? Molt bona tarda.
0: Bona tarda. Gabriel Jesús ha signat aquest matí el seu nou contracte que el vincula amb el Barça, finalment per les tres properes temporades, eh?
1: Sí, s'havia informat en un primer moment que serien 2 anys més una altra opcional. Finalment són 3 temporades. El contracte que ha signat Gabriel Jesús amb el president Laporta arribava cap a 2:15 del migdia en una furgoneta amb la seva família, en un altre cotxe ho feien Deco i els seus representants. I fa uns minuts ha acabat la seva presentació, la seva roda de premsa als mitjans. Ell mateix ha revelat que els contactes pel seu fitxatge van començar fa una setmana, que fa una setmana Gabriel Jesús rep el primer WhatsApp informant de l'interès del Barça, inclús he pogut parlar amb el seu agent i em deien que s'havia sondejat l'opció Atlético de Madrid, és a dir, que a Espanya hi havia diferents possibilitats, però ell tenia clar que no volia deixar escapar aquest cop el tren del Barça. Dic, no volia deixar-lo escapar aquest cop perquè fa 10 anys el Barça ja va trucar a la seva porta. Molt somrient, molt elegant, diu que el seu objectiu és guanyar la primera Champions, no li ofèn que diguin que és el plan B, que és l'alternativa a Julián Álvarez, diu que li molestaria que comentessin que és mala persona perquè intenta de ser sempre el millor company possible, molt religiós, ha mencionat a Déu en diverses respostes i així ha explicat ell en perfecte castellà com es va gestar el seu fitxatge pel Barça.
2: Estaba muy confiante que alguna cosa iba a pasar. Bueno, tengo mi fe en Dios muy fuerte. Sabía que haciendo las cosas bien, todo puede pasar. Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, claro, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podía ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar, claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá.
1: Pues evidentment tenia moltes ganes d'estar aquí, un Gabriel Jesús que també ha hagut de parlar del seu estat físic, l'historial de lesions, sobretot el del genoll l'ha perseguit en els últims 2 anys, només ha pogut jugar 210 minuts amb l'Arsenal, però ha enviat aquest missatge tranquil·litzador. Ell està perfecte, en perfectes condicions.
2: El tema de lesiones, claro, mis últimos 2 años has hecho, fuiste muy, muy complicado, claro, después de la lesión de la rodilla, que me quedó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien. Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque estoy de puta madre, perdona. Están muy buenos, tienen muchísimas cualidades.
0: Sí que veig que parla bé castellà, sí, Condis.
1: Sí, perquè ell mateix ho ha explicat, que l'ha pres amb companys i amb Guardiola i Arteta al Manchester City i a l'Arsenal, respectivament. Ahir va al·lucinar, ho explicava en aquesta resposta, amb el nivell dels seus companys, amb Rafinha, amb qui ha compartit vestidor a la selecció. Era el primer cop que anava al Camp Nou, però des de petit és molt fanàtic del Barça, diu que fins i tot es perdia dies d'escola per veure els enfrontaments de Champions del conjunt blaugrana. I un Gabriel Jesús que ahir va tenir un primer contacte amb Flick a l'hotel de concentració, ha rebut amb els braços oberts l'entrenador al davanter centre brasiler, tot i que encara no han parlat, no han abordat els aspectes tècnics.
2: No, toda mi vida he jugado en las tres o cuatro posiciones de la cancha, ¿sabes? Porque soy así. Puedo jugar afuera, adentro. Claro que hoy el fútbol está muy estadístico, de que mira partido, asistencia, pero vosotros que mira partido, siempre sabe que ha jugado mucho también en afuera. Los dos lados. Bueno, no hablé ainda con Mister sobre esta posibilidad, pero claro, estoy siempre para ayudar como quiera. Claro que hoy mi posición es delantero, pero ha jugado mucho. Yo pienso que 30 o 40% de mi carrera ha jugado por fuera también. Bueno, empecé a jugar fútbol por el lado, ¿sabes? Entonces, bueno, puedo jugar. Agradezco a Dios todos los días que puedo hacer estas tres, cuatro posiciones porque me ayuda mucho.
1: No m'estranya que estigui encantat Flick perquè és un altre futbolista que se suma també a la polivalència, a la versatilitat que té ja aquesta plantilla. Ha dit que ha parlat amb Rafinha i Cancelo després del seu fitxatge, són bons amics. També Rodri i Eric van compartir vestidor amb ell al Manchester City i que està ja preparat per començar a entrenar i per estar disponible quan abans millor a les ordres de Hansi Flick. Ha fet un esforç econòmic per venir i ahir ens deia el propi entrenador del Barça que l'havia sorprès tenir a Gabriel Jesús amb la seva qualitat per només 10 milions d'euros. És a dir, que és una oportunitat de mercat, Deco ha estat ràpid i s'ha concretat.
0: Molt bé, perfecte. Doncs de seguida seguim parlant de Gabriel Jesús amb un home que el coneix perfectament. Abans, Helena, estem en l'últim dia del Mercato. En clau Barça estem pendents, bàsicament, de la sortida de Casado i no sé si d'alguna cosa més.
1: Doncs el Barça treballava per incorporar a un central de perfil esquerre, que és una mica la posició que li falta per cobrir a Hansi Flick. Han sortit diferents noms. Ahir el tècnic no tancava la porta a una incorporació d'última hora, però fons del club ens diuen que és difícil, que és difícil que facin un últim fitxatge en les hores que queden de mercat. Ja saps que tractant-se del Barça sempre hem d'estar pendents fins l'últim moment que es tanca la finestra, però en principi, de manera interna, ens diuen que no s'espera cap incorporació. De totes maneres, fins a les 12 de la nit estarem fent guàrdia.
0: Molt bé, estem pendents. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
1: Adéu, bona tarda.
0: Bona tarda, tanquem línies amb el Camp Nou, fem una pausa i de seguida parlem de Gabriel Jesús amb un home que va treballar al seu costat al Manchester City.
3: Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
4: Què, què? Me traigo a mi hijo y cada vez no subes más el precio del seguro.
5: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: ¡Venta!

0: 3:22, tenim al telèfon a Carles Planchart, tècnic, membre de l'staff de Pep Guardiola durant 18 anys, va treballar amb ell al Manchester City, per tant, coneix perfectament de la seva etapa allà Gabriel Jesús. Carles, hola, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, molt bé, i tu què tal, tot bé?
1: Tot bé, de moment tot bé.
0: Perfecte, me n'alegro. Sí, sí. Escolta, d'entrada preguntar-te què et sembla la incorporació de Gabriel Jesús, no sé si t'has sorprès o què et sembla.
1: Home, ha sigut no només per mi, ha sigut per molta gent, no? Vull dir, ha sigut una sorpresa perquè estàvem parlant del nou i ens havíem parlat de Julián i ens havíem parlat de tres opcions, però aquesta ha sortit així a última hora, sense pensar-hi, perquè ens pensàvem tots que ell estava allà en el seu contracte a l'Arsenal, però bueno, crec que és una molt bona opció i que la direcció esportiva ha treballat en bona direcció, no? Per poder incorporar un jugador d'aquest nivell.
0: Sí, per 10 milions. Al final, clar, el rendiment marcarà si és una bona incorporació o no, si la relació qualitat-preu és bona o no, però d'entrada, incorporar aquest futbolista d'aquest nivell per 10 milions sembla una bona operació.
1: Home, sempre diem el mateix, no? Quan parlem així a nivell de carrer i diuen, escolta, que fitxem aquest, ah, doncs a mi m'agrada, o a mi no m'agrada, o aquest és un bon fitxatge, o és un mal fitxatge. Això és un anàlisi així molt, molt superficial, no? L'anàlisi pues, dependrà, com tu molt bé dius, del preu que s'ha pagat, del rendiment que doni en funció del preu que s'ha pagat, dels minuts que jugui, dels gols que faci, i això és el que és molt difícil d'analitzar. Pots preveure, però és molt difícil d'analitzar. A priori, si només valores des de la perspectiva econòmica, dius, pues, és un gran fitxatge. Mm. Un jugador d'aquest nivell, amb el seu currículum, amb la seva trajectòria, el que et pot aportar, parles així, doncs vale. Després, la incògnita del rendiment, doncs clar, en els últims dos anys ha jugat relativament poc, no ha sigut el titular indiscutible, però no ha sigut el número 9 de l'Arsenal, no? que Mikel hagi apostat per ell com el número 9. Ha fet partits bons, partits no tan bons, potser més intermitents. Això també t'ha de donar la perspectiva de dir, bueno, no sabem, és l'incògnita de saber a quin nivell rendirà, si serà molt regular o serà més esporàdic. Clar, el Barça davant té en aquests moments moltes posicions cobertes, potser ens faltava així la figura del nou, però bueno, estem veient que Rafinha està donant un gran rendiment. I per això, en funció dels minuts que jugui i del rendiment que dongui, direm ha sigut un bon fitxatge o no un bon fitxatge. A priori, jo diria com un bon fitxatge, un jugador que pot aportar moltíssim, que està a un nivell molt alt, com els que estan enfront, davant de tot, del Barça, i que, bueno, que en principi, tal com s'estan movent els mercats avui en dia, amb 10 milions és un regal, no? Sí,
0: sí. A veure com arriba físicament, que aquesta és la gran incògnita, Carles, perquè és un jugador que el nivell el té, perquè tots l'hem vist, el que passa és que porta un currículum de lesions important les últimes temporades.
1: Sí, exactament. Això és la incògnita. Jo crec que s'haurà recuperat bé, jo crec que des del moment que el Barça s'interessa i haurà passat la revisió mèdica, pues suposo que estarà en perfectes condicions. Ell és un jugador que és molt fort i que si realment està bé i no té cap problema, pot donar un gran rendiment. Físicament és un jugador fort. Ara, s'ha de veure, això, els que ho saben són els metges de l'Arsenal o el servei mèdic de l'Arsenal, i en aquest cas el servei mèdic del Barça, que són els que l'han tingut o els que l'han contractat per saber exactament el seu estat de forma. No?
0: Sí. Futbolísticament, Carles, és un jugador bé, l'hem vist jugar moltes vegades, tècnicament és molt bo, té gol, és un nou, no referència, sinó d'aquests associatius que jo crec que, bé, a més, tants anys treballant amb el Guardiola, amb l'Arteta, futbolísticament encaixa l'estil Barça, no?
1: Sí, sí, encaixa perfectament, i pel tipus de joc que fa actualment el Barça encara encaixa més, perquè ell és un jugador que com tu dius, és poc referència, té molta mobilitat, té molts moviments així de trencar l'espai, i de la manera que juga el Barça, pues, escolta, si Rafinha, que no, teòricament no és un nou, ho està fent molt bé, o si en el seu moment juga Gordon, o si juga algun jugador d'aquest tipus, no són tant els nous referència que vinguin a associar-se com per fer la superioritat al mig del camp, que estàs parlant d'un fals nou, estàs parlant d'un nou que té molta mobilitat. Amb nosaltres havia jugat molts partits a la banda, quan tenies un nou més referència i havia jugat així a la banda. Bueno, vol dir que té més registres i que pot aportar molt més. Vull dir, estem parlant d'un jugador que es pot assemblar més als jugadors que té actualment el Barça i que pot substituir en qualsevol moment a tots els que juguen, dels tres que estan a davant, no?
0: Sí. Ahir estava a la grada del Camp Nou i veient jugar l'equip pensaria quines ganes que tinc de jugar amb aquest equip que genera tant ofensivament, i veient Rafinha pensaria tindré difícil tenir minuts perquè no vagi Rafinha, com s'ha adaptat a aquesta posició i el que està donant, eh?
1: Portem tot plegat tres o quatre partits, vull dir, això és molt llarg i les temporades són molt llargues, i avui en dia, si vols competir a alt nivell a Europa, necessites plantilles molt extenses, no saps el que et pot passar, i jo crec que va ser un dels hàndicaps que va tenir el Barça la temporada passada, i que, bueno, perquè tot hi ha baixes formes, hi ha moments que són complicats pels jugadors, poden haver-hi lesions, poden haver-hi expulsions, i que hi hagi molta possibilitat de canvis, vaja, és que això permet que entri en competència el propi equip, no? Una competència sana de que saps que t'has d'esforçar més, perquè si no els altres et passen per sobre, i això és el que demanarà qualsevol entrenador. Vol dir que molt bé, ara el Rafinha comença molt bé i esperem que estigui així, però sabem que és molt difícil mantenir aquest ritme durant tota la temporada, i hi haurà partits per tot, i a Europa estem parlant de que és molt exigent. Avui en dia, amb tots els meus respectes, competir contra l'Elche és més fàcil, competir contra el Rayo és més fàcil, però quan comences a jugar ja partits de Champions, i veiem el calendari que li ha tocat al Barça de Champions, més els partits que haurà de jugar de Lliga, més que haurà avançat la temporada i que porten ja cada vegada més minuts, jo penso que és vital tenir molts, molts, molts jugadors de molt nivell a la plantilla que puguis canviar i que en moments donats puguis inclús fer plantejaments fins i tot tàctics que pugui donar-te variants, no?
0: Sí, sí.
1: I això penso que és boníssim.
0: Com tu dius, Carles, això no ha fet més que començar, però de moment l'equip té bona pinta, eh? Té bona pinta. No sé què t'està agradant, què t'està sorprenent o què t'està agradant més.
1: No m'està sorprenent res, perquè és el mateix equip que va ser el primer any de tots, amb Hansi Flick, que té aquesta manera de jugar, que és supervertical i superdinàmica, molt ràpid a les transicions, i que li faltava control. Aquest any crec que amb la incorporació de Rodri precisament guanyarem moltíssim amb això, de que ens donarà més aquesta pausa, més aquest control en molts moments, perquè fins i tot ahir, pues, siguent molt superiors i tinguent moltes oportunitats i tal, pues, es va poder veure que hi ha moments que perdem una mica fins i tot el control del partit, i que en moments donat, pues, sigui per una jugada de corna, per una contra i tal, els equips rivals, per petits que siguin, tenen opcions de gol i tenen opcions d'entrar al partit i tenen opcions de donar la volta al partit. Vol dir que això és el que sempre he trobat del Barça, que l'any passat encara va ser més acusat, i que espero que aquest any això ho hagin, bueno, degut també a les incorporacions i a la qualitat de la plantilla, pues, que li puguin tornar a donar la volta i que es converteixin en un equip més sòlid, perquè, torno a repetir, a la Lliga Espanyola els hi sobra, però en la Lliga, si és ja Champions League i tal, estem parlant de que ja hi ha un altre nivell, que hi ha molts equips que estan al nivell Barça i que no n'hi ha prou només amb atacar bé i tenir molta punxa dalt, sinó també hem de defensar bé, i has de tenir aquest equilibri, i al Barça li falta per mi aquest equilibri, fins ara, almenys sobretot l'any passat, crec que va fer un pas enrere perquè li va faltar aquest equilibri.
0: Molt bé, Carles. Escolta, l'última, que et vull preguntar també sobre Leo Messi, que també he treballat amb ell, deixa la selecció, en fi, tot s'acaba, no? Almenys s'acaba la seva carrera a la selecció, havent guanyat un Mundial, que
1: pues
0: està
1: no
0: molt
1: està
0: bé,
1: malament, no? que no està malament,
0: i a més, jo no sé què té més mèrit, guanyar, com va guanyar el Mundial el 2022, o haver portat a la selecció argentina aquest any, i amb 39 anys, el 2026, a la final d'un Mundial.
1: Penseu sempre que el que té més mèrit és guanyar després de guanyar. Vol dir que guanyar, tothom arriba. Hi ha molta gent que ha arribat i ha guanyat, però ha guanyat un any. El que és més complicat, això és el que sempre he dit del geni de Pep Guardiola, que ha aconseguit no guanyar molt a molts països diferents, sinó guanyar després de guanyar. I torna a guanyar i torna a plantejar-se de dir què faig per tornar a guanyar i seguir guanyant i seguir guanyant. I això és el que ha demostrat Messi. Messi, si per mi és indiscutiblement el millor jugador

0: cop i un altre cop i un altre cop i un altre cop i un altre cop. Vull dir, això és molt gran, això, és molt gran. És
1: Sí.
0: el que marca la diferència.
1: Absolutament. Carles Planchart, un plaer la conversa, gràcies per atendre'ns i estem en contacte,
0: molt
1: que
0: bé.
1: Vagi molt bé.
0: Un plaer també per mi, va. Adéu, que vagi bé a tots.
1: Adéu-siau. 3:33, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
2: La imatge del dia.
3: La imatge del dia. La classificació de la Lliga. Portem només 3 jornades, acabem de començar el mes de setembre, i mira si veus. Primer Barça 9 punts, segon Real Madrid 9 punts, tercer Atlético de Madrid 7 punts, Groja 2, Rafinha 5 gols, Mbappé 4 gols, i entre els de 3, Baena de l'Atlético de Madrid. Des del 2013, lligues del Barça i 9 del Real Madrid. És evident que hi ha una competència per guanyar la Lliga entre dos clubs, hi ha una altra Lliga per mantenir la categoria i un matalàs per jugar a Europa. I clar, el Barça ha fet 12 gols i el Madrid 10. I cada vegada la diferència és més gran entre el Barça i el Madrid i la resta, a excepció de les temporades alguna que sembla aspirant l'Atlético de Madrid. I per suposat, els visitants culers del Camp Nou s'ho passen d'allò més bé. Veuen l'espectacle meravellós del seu equip, com es menja l'esparring de torn, no veuen un partit competit, veuen una autèntica exhibició. Han vingut a Barcelona a visitar els llocs més emblemàtics de la ciutat i no podia faltar el Camp Nou. La marca Barça arriba a tot arreu i té l'atractiu suficient per pagar una entrada cara dins del seu pressupost que té el visitant esporàdic. Poden gaudir en viu del Pedri, del Rodri, del Yamal, del Rafinha, del Gordon, de l'Olmo, del Fermín. El futbol és negoci i espectacle. Es mereix la perdiu a la Lliga, sumant punts a l'espera de poder competir per la Champions, que és un espectacle també més igualat, sobretot a la recta final. Mentretant, a seguir gaudint i sumar a la Lliga. Pròxim sparring al València.
2: Manolo Oliveros, Sports Cope.
1: Gràcies, Oli, per la imatge. I abans del debat, Mercato.

0: mercat que tanca avui, eh? Jan Sanés, bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda.
0: S'estan movent moltes coses a casa nostra,
1: eh? Sí, comença a sortir fum de les oficines dels clubs amb els últims moviments. Anem a repassar el Madrid. Manuel Ángel sortirà al Fulham. A l'Atlético arriba Jonathan David. Sortirà Jiménez a Deport o Sevilla. Al Betis, molts moviments. Oficial la sessió de Petit al Cádiz. Losada també sortirà i Fidalgo podria ser la clau que permeti l'arribada de Ceballos. Al Celta arriba l'internacional per Uruguai, Sebastián Cáceres. A l'Elche es negocia la sortida de Frank Gruber. Al Fulham, a Osasuna ha arribat Román del Castillo, procedent de l'Estade Bretois. I moviments al Sevilla, arriba l'extrem del Lille Félix Correia i el davanter del Saint Etienne Lucas Astacin. Al Levante arriba el davanter de la Lazio Ratkov i Carlos Álvarez marxarà traspassat a Club América. El Racing incorpora André Almeida del València i Aaron Martín del Génova, marxa Gustavo Puerta i el Málaga ha incorporat al lateral Adam Aznou.
0: Déu-n'hi-do, els deures per l'últim dia. Això a casa nostra i com tenim el mercat internacional?
1: Doncs en Valle del PSG, traspassat a l'Aston Villa, Moussa Diaby regressa al Bayer Leverkusen, Manchester City, Chelsea negocien per Enzo Fernández, el substitut del migcampista serà Manu Koné. Marc Guiu, nou jugador del Leipzig, i Worldmate ja es troba a Turín per signar per la Juve.
0: I una cosa més, Oriol Ruiz, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
0: Per si hi ha algun director esportiu escoltant, ens portes gangues de l'últim dia, futbolistes amb nom que avui estan lliures.
2: Sí, i hi ha un... podem fer un 11 amb 3 suplents, si vols, per posició. És increïble. Mira, començant pels porters, Neto, exporter del Barça, 37 anys, està lliure, i de suplent podríem tenir a Sergio Rico, veterà i porter també, ex del Sevilla i del PSG, 33 anys. En defensa, Dani Carvajal, 34 anys, David Alaba, també 34 anys, Rafael Guerreiro, ex del Bayern de Múnich, 32 anys, i Zinchenko, 29 anys, ex del Manchester City, sí, i Arsenal. I ara aquí ja comencen els cromos. Aquí és on comença la qualitat de debò. Mig camp, Paul Pogba, 32 anys, Wijnaldum, et sonarà que va sonar pel Barça, també està lliure. Felipe Coutinho, 35 anys, també està lliure. James Rodríguez, 35 anys i lliure. Dele Alli, 30 anys. I Dani Parejo, que amb 37 anys podria tenir una última aventura encara, també està lliure. I a la delantera, Jadon Sancho, amb 26 anys, no té equip, ara mateix està lliure. Riyad Mahrez, 35 anys, també.

0: Pilar García Muñiz.
1: COPE, estar informado.
2: Pues 5 minutos para que llegue Ángel Expósito y para que se encienda esa linterna de COPE en la que se seguirá hablando muchísimo de la situación en Ceuta. Nosotros estamos hablando hoy con nuestros oyentes sobre olvidos, despistes. Todo ello porque un hombre se dejó a su hijo en una gasolinera y condujo durante 140 kilómetros en Cáceres sin darse cuenta de que faltaba. Le tuvo que avisar a la Guardia Civil. Rosa Rosado, estamos hablando de olvidos con nuestros oyentes. Luego te cuento una anécdota yo, pero ¿qué nos cuentan ellos? Lo primero.
3: Pues mira, contabas tú antes de tu tío Ramón que te dejó olvidado en el cole. Pues este oyente estuvo a puntito de hacer lo que te hizo tu tío.
4: Hola, gente. Pues a mí me hizo mi señora un encargo que era llevar a mi hija con 9 años al conservatorio, que tenía una audición de violonchelo y era de 6 a 6:30. Total, la llevo al conservatorio y digo, bueno, media hora, pues voy a dar una vueltecita aquí por las tiendas del centro y demás. A las 8:30 me llama mi señora. ¿Dónde está la niña? ¡Oh, la niña! A correr. Y me la encuentro en la puerta de la chiquilla con 9 añitos, ¿eh? El conserje había tenido la amabilidad de quedarse con ella antes de llamar a la policía. Entonces aparece yo, camino a mi casa y iba pensando a ver qué excusa pongo, pero no encontré ninguna.
3: No hay.
4: A casa me llovió la bronca. Pero
2: eso te queda, te digo una cosa, eso no te queda marcado para toda la vida, ¿eh? Con 9 añitos que se olviden de ti. Eso te queda clavado en el cerebro, ¿eh?
3: Y además es que no puedes ponerle ninguna excusa a tu santa mujer.
2: No,
3: es decir,
2: ¿qué vas a poner?
3: Cualquier cosa
2: a poner
3: lo va a empeorar.
2: Pedir perdón, agachar la cabeza y punto.
3: Efectivamente, porque
2: ¿qué va a decir este padre de Cáceres?
3: Claro, es que si
2: 140 kilómetros sin el chaval detrás.
3: Si no estás en casa, efectivamente.
2: Y tiene que llamarle la Guardia Civil porque no se daba cuenta él.
3: Efectivamente.
2: Qué vergüenza. Oye, mira, a mí me pasó en un viaje, en un viaje por Europa, en un autobús, ¿vale? Frontera de Polonia hacia Alemania, se para el autobús en una gasolinera. Yo iba con mi amigo David sentado al lado, ¿vale?
3: Se
2: para el autobús en la gasolinera, se baja David a coger algo, el bus arranca, yo ni me acuerdo de que David venía sentado a mi lado.
3: No me puedo
2: pasamos
3: creer.
2: La frontera con Polonia y me tiene que llamar a mí David, que no tenía móvil ni nada, desde la estación de servicio de polaca, diciéndome, estamos en Polonia, estoy en Polonia aún, ¿y vosotros? Y dice, en Alemania está el bus. Tuvimos que dar la vuelta con todo el autobús y volver a ir a Polonia por
3: madre
2: por
3: de la verdad,
2: sí.
3: No hay cabeza buena, Isra.
2: No, eso fue tremendo.
3: ¿Te lo ha perdonado
2: a mi lado
3: tu amigo
2: y no,
3: o no?
2: Me acordé. Bueno, sí, hombre, sí, seguimos conservando la amistad, ¿sí? Es verdad que nada volvió a ser igual desde ese día, pero seguimos conservando la amistad. Oye, ¿algún mensaje más? ¿Nos da tiempo o no?
3: No nos da tiempo.
2: Pues
3: pero bueno, no hemos pasado muy bien hablando de estos despistes,
2: pues,
3: que tenemos
2: verdad.
3: Todos.
2: Gracias, Rose.
3: Cuidado con olvidarse de los niños, venga.
2: Es verdad.
3: Un besito.
2: Hasta aquí la tarde desde Gran Canaria. Gracias a Ana Huertas, a Marcos Gallego y a todo el equipo de Madrid que ha hecho posible este programa en esta cobertura especial. ¿Llegas con la linterna?
0: Línea editorial.
1: Cadena COPE.
5: Un tribunal de Hong Kong ha declarado culpables a 2 destacados activistas pro democracia por incitación a la subversión en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Su delito fue organizar vigilias para recordar la matanza de Tiananmen de 1989. Las autoridades chinas consideran que reivindicar el final del régimen de partido único puede constituir una amenaza contra el Estado. Los 2 activistas se enfrentan ahora a penas de hasta 10 años de prisión. Chou Han-tung, abogada de derechos humanos, lleva detenida desde 2021. Durante el juicio ha mantenido una defensa firme de la libertad y la democracia. Su caso ha provocado críticas internacionales por el progresivo deterioro de las libertades en Hong Kong. Pero quizá lo más impresionante sea escuchar las palabras de la propia Chou. Desde prisión ha escrito sobre la libertad, la memoria y la dignidad humana y ha sostenido que las ideas por las que lucha son más fuertes que el odio de los autócratas. Sin ser una democracia liberal plena, Hong Kong había sido durante décadas un espacio singular de libertades, mucho más abierto que la China continental. Sin embargo, desde la integración territorial en 1997 y especialmente desde hace unos pocos años, se están apagando progresivamente las libertades hasta el punto de condenar a una persona por lo que piensa. Como ha escrito esta valiente y joven abogada, esto marca la distinción fundamental entre una democracia y una autocracia. El mundo libre no puede cerrar los ojos a esta deriva por comodidad, conveniencia económica o temor al nuevo imperio de Xi Jinping.
6: Son las 7.
1: Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
6: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. No és un debat nou, però torna a estar d'actualitat el debat sobre quin tipus d'energia volem i som capaços de generar. És veritat que l'energia nuclear, la dependència dels combustibles fòssils, està molt demonitzada, però segurament l'aposta per les renovables, dependre del vent i del sol, doncs tampoc no és tan perfecta ni tan idílica com es pensa. De fet, també té un impacte mediambiental. A Catalunya hi ha en marxa el Pla Plater, que vol multiplicar per 3 la potència d'energies renovables al 2030 i per 12 al 2050. La pregunta és què fem amb les nuclears, amb les centrals d'Ascó i Vandellòs. Hi ha un calendari previst de tancament en diferents fases entre el 2030 i el 2035, però hi ha hagut un moviment en els darrers mesos que ha obert el debat sobre si aquest calendari es podria modificar. El govern central ha prorrogat el tancament de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, i a Catalunya, doncs, alcaldes propers a les centrals d'Ascó i Vandellòs demanen també un ajornament. Evidentment, és un debat complex amb molts interessos i arguments diferents que intentarem contraposar en els propers minuts. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Doncs a veure, comencem pel que diuen des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Què diuen?
7: Doncs Yolanda, t'explico que darrere COPE Catalunya hem parlat amb l'Assumpció Castellví, que és l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que apunta que cal tenir prudència amb la decisió d'Almaraz i fa aquesta fotografia sobre quin seria l'impacte del tancament de la central tarragonina, especialment per la població. Remarca que les centrals nuclears catalanes actualment produeixen un 60% de l'energia del territori.
8: Hi ha uns 1.800 directes i indirectes treballs que depenen de la central nuclear i ara no tenim una indústria que aquests treballs els cobrim. I això és molta població. Sí, sí. Hi ha gent que no viu al nostre municipi, però moltes sí, i molts són indirectes d'empreses que tenim aquí, estan vinculades amb la central nuclear, i això sí que ens preocupa.
7: També hem d'explicar que els municipis afectats reben recursos vinculats als plans de transició associats als futurs desmantellaments i destinats precisament a preparar aquesta economia local per a una nova etapa. Mm-hmm.
6: Doncs hem escoltat a una de les parts afectades, però què diuen també els experts en energia?
7: Doncs l'Alfredo García, que és divulgador de ciència i energia i ha parlat a migdia a COPE, assegura que s'hauria de replantejar i anul·lar el tancament de les centrals. Ho argumenta en base a estudis profunds de seguretat i explica que també cal buscar una equilibri pel que fa als parcs solars perquè no perjudiqui ni el medi ambient ni l'agricultura.
9: Aniria a replantejar el tancament, a anul·lar el tancament i a replantejar renovacions de llicències cada 10 anys, com s'estava fent habitualment. Aquestes renovacions estan basades en estudis molt profuns, analitzant com està la seguretat de les centrals nuclears. Veiem que l'energia nuclear cada vegada és més necessària, ho està fent la majoria de països avançats del món, i per tant nosaltres hem d'anar a la mateixa línia.
6: Gràcies, Sílvia. Doncs com estem escoltant, els qui defensen mantenir obertes les centrals diuen que l'energia nuclear continua sent necessària per garantir el subministrament elèctric i els ecologistes, en canvi, reclamen accelerar tot el contrari, el desplegament de les energies renovables. L'Eloi Noia és portaveu d'Ecologistes en Acció. Què tal, Eloi? Bona tarda.
10: Bona tarda.
6: Doncs tot i el que ha passat amb Almaraz, enteneu que s'hauria de complir el calendari previst de tancament d'Ascó i Vandellòs?
10: Sí, nosaltres entenem que sí, que per raons econòmiques i per raons socials i per raons de la salut i la seguretat de les persones, perquè són unes centrals nuclears envellides que en qualsevol moment ens poden donar un ensurt, això per una banda, i per una altra perquè econòmicament aquestes centrals nuclears, per a seguir funcionant, reclamen preu fix pel quilowatt hora i reclamen també una barra baixa de l'impost més que impost és la taxa de l'Empresa Nacional de Residus per a gestionar els residus radioactius fins al any 2007. Uh-huh. I en definitiva una baixada en el que és la pressió fiscal que té les centrals nuclears. I això, òbviament, repercuteix en la butxaca de la ciutadania, dels contribuents. Uh-huh. I, per tant, entenem també que això també repercuteix en una disminució de les ajudes a les renovables per poder arribar al 100% de la seva capacitat. Uh-huh. i tot plegat és un pas enrere. Allargar la vida de les centrals nuclears és un pas enrere en quant a tot aquest pla que hi havia en el seu dia, que a més era d'un acord entre les companyies elèctriques i l'Empresa Nacional de Residus, era un acord mutu, que ja s'havia consensuat, que ja havíem arribat a un punt en el que veiem que difícilment les centrals nuclears podien seguir funcionant amb una rentabilitat i amb una fiabilitat de cara al subministrament, etcètera, etcètera. I ara, doncs, aquí, amb el maràs, posem en dubte tot aquest pla. I el posem en dubte per una qüestió que és claríssima, que és que, al nostre entendre, l'objectiu és allargar aquests 3 anys per veure si hi ha un canvi polític, i aquest canvi polític ens dona tot el que nosaltres reivindiquem econòmicament per part de les elèctriques per a poder seguir funcionant i repercutir les despeses amb la ciutadania i els beneficis amb les elèctriques.
6: I no sé si considereu, Eloi, que és una mica incoherent, no?, que s'estigui demanant la continuïtat d'Ascó i Vandellòs i alhora s'estiguin rebent fons per preparar els municipis afectats per a un futur tancament de les centrals. És una mica incoherent.
10: Sí, bueno, nosaltres amb això ja ho vam denunciar en un comunicat, però nosaltres aquesta setmana ja hem enviat i enviarem a la resta de municipis de, com a mínim, de l'àrea dels 10 quilòmetres al voltant de les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs, que són 18 municipis. Els hi hem enviat una carta reclamant que es posin d'acord i que reclamin aquest calendari de tancament. Perquè no reclama aquest calendari de tancament, el que els hi pot representar és la pèrdua d'aquests diners que s'anomenen del fons de transició nuclear. Clar, si d'alguna manera vols percebre aquests diners per preparar el teu municipi per un futur no nuclear, però a la vegada estàs donant suport a allargar la vida de les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs, doncs això és una incoherència total.
6: I en tot aquest debat, Eloi, també s'ha posat sobre la taula l'ocupació, l'impacte econòmic que generen aquestes centrals a les comarques on estan ubicades. Quina alternativa plantegeu vosaltres per a aquests territoris si desapareguessin?
10: A veure, és que un sistema de producció elèctrica basat en energia amb energies fòssils i en energies nuclears té un determinat impacte que està comprovat. I un altre sistema basat en renovables té un altre impacte, òbviament que hi ha un impacte, perquè qualsevol producció de qualsevol tipus genera una petjada ecològica en el territori, i això és evident. Aquí el que estem parlant és de, a veure, quin produeix menys impacte, no? Que ja estem veient les conseqüències del canvi climàtic. Per tant, només ens queda la producció renovable a base de sol i d'aire i d'aigua, i que òbviament produeixen un impacte, però que és un impacte molt menor de l'actual sistema que tenim basat en les energies fòssils i nuclears.
6: Molt bé, doncs el debat torna a estar damunt de la taula. Veurem què passa amb Ascó i Vandellòs, si es compleix el calendari que hi havia previst i també doncs, si hi ha un bon pla de renovables perquè hi hagi una alternativa fiable. Eloi Noia, portaveu d'Ecologistes en Acció, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
10: Gràcies a vostès.
6: Que vagi molt bé. Bona tarda.
10: Vinga, bona tarda.
6: I pel que fa al temps, aquesta tarda encara hi ha alguna possibilitat de que plogui de forma aïllada al Pirineu. Es podria repetir també demà. I tindrem un dimecres amb pocs canvis, novament ambient assolellat, i això sí, tornarà a fer molta calor perquè esperem una pujada notable de la temperatura. I ens interessem també per la situació a les carreteres. Com està la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Del Amo? Bona tarda.
11: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha diverses incidències a l'AP7. A Sant Cugat, un accident d'un camió obligat a tallar un carril, i hi ha en aquests moments uns 7,5 quilòmetres, 7,5 més o menys, en sentit Tarragona, arribant a la cua Santa Perpètua de la Mogoda. Després tenim retencions habituals a Barberà en sentit a sud. Al Vendrell hi ha un accident que porta entorpint la circulació tota la tarda. Hi ha només un carril obert, 2 quilòmetres aproximadament. I a l'Ampolla també hi ha un altre accident, en concret en sentit Tarragona, un carril tallat i 6 quilòmetres a l'altitud. Pel que fa a les rondes, hi ha molt moviment. I a banda de l'àrea metropolitana hem de destacar també la B30 Badia, en sentit l'enllaç amb la C58, i C33 i C58 amb uns 4 quilòmetres més o menys de l'altitud. Compte, perquè avui el dia és bastant complex i us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
6: Déu-n'hi-do, com està el trànsit a aquesta hora. Gràcies, Sílvia. I fem ara una petita pausa per la publicitat i de seguida parlem de cinema i de com cada vegada més Catalunya s'està convertint en un plató de pel·lícula. Rodatges a Barcelona, a Girona, també al Prat. De seguida amb el Sergi Tor analitzem aquest fenomen i el seu impacte a tots els nivells. En parlem després d'aquesta pausa.
1: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat. Estàs escoltant
0: COPE Tarragona
1: 93.5 FM.
12: Tarda. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Qualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
13: Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
0: Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat. ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
14: Deja de soñarlo. Vívelo.
1: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
15: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
14: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
1: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
14: Máster universitario en Radio COPE.
1: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
16: El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario.
17: No, pero ya también, chistes, eso
16: que nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
18: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
19: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
20: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
19: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
21: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
19: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.

0: Catalunya s'ha convertit en un plató cinematogràfic. Hi ha ciutats com Barcelona, Girona i el Prat també que reben desenes de propostes per rodar a les seves places i als seus carrers. Ens centrem a Girona, ciutat on ja s'ha rodat, ja ho sabeu, la pel·lícula El Perfum i capítols estel·lars de Joc de Trons com a obres mestres. Aquest estiu s'ha afegit també la factoria Disney i la pel·lícula Enredados. Una setmana de filmació a Girona amb 600 extras a l'interior de la catedral, la plaça dels Apòstols o el passeig arqueològic, i aquesta pel·lícula també ha portat el seu set aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, en aquest cas al monestir de Santes Creus i a Besalú. L'impacte econòmic directe d'Enredados a Espanya és de 42 milions d'euros, Déu-n'hi-do. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Yolanda.
0: Doncs vinga, comencem. Què pot representar de cara al futur la projecció d'aquesta pel·lícula en el cas de Girona?
1: Sí, l'impacte directe està quantificat del que seria, doncs, habitacions d'hotel, restauració, taxes, però l'indirecte és inquantificable. Perquè què significa per una ciutat, per exemple, sortir amb una pel·lícula de Disney que tindrà milions i milions de seguidors a tot el món? A COPE Catalunya hem parlat amb Joaquín Major, professor titular d'universitat a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, i considera que s'obre una oportunitat de turisme a la capital gironina quan hi hagi l'estrena mundial de la pel·lícula i dona aquests arguments.
2: I hem de saber aprofitar aquests avantatges i sobretot aprofitar que el Reino de la Corona no només és Girona, sinó que el Reino de la Corona és Girona principalment, però també és Besalú, que és la porta del Reino de la Corona, també ho és algunes localitzacions a Tarragona, i per tant fer un entramat, fer un producte turístic que envolti totes aquestes diferents mirades del Reino de la Corona pot ser una manera d'atraure un públic no només a veure la catedral, sinó a veure tot el que comporta, i per tant un nou segment turístic que pot ser interessant.
1: És que Girona ja ha estat privilegiada a pel·lícules com El Perfum, com tu molt bé has dit, o amb un dels capítols més icònics de Joc de Trons. Fins i tot hi ha molts visitants internacionals que busquen la localització d'aquestes pel·lícules. Però cada pel·lícula té el seu públic, i aquesta pel·lícula d'Enredats de Disney són milions i milions de persones que són fans. Un sector de població mundial on, gràcies a aquesta pel·lícula i al cinema, una ciutat com Girona pot patrocinar directament els seus encants. Per això Joaquín Major creu que és una oportunitat molt bona.
2: Perquè pensa que Disney, en aquest cas la producció de Disney, ens aportarà tipus de públics diferents dels que tenim ara. Per exemple, totes les generacions que van créixer amb aquesta pel·lícula són molt fans d'aquesta pel·lícula. I, per tant, probablement aquests grups que són joves actualment, que són de la generació del 2010 que veien aquesta pel·lícula, aquesta gent voldrà venir a veure el Reino de Corona, com està Girona.
1: Per tant, l'impacte directe econòmic s'ha xifrat amb 42 milions d'euros. L'impacte indirecte, el que significaria, per exemple, a nivell publicitari, és inquantificable, Yolanda.
0: Sí, aquesta és la part més positiva, evidentment, però, clar, rodar una pel·lícula en una ciutat també té la seva cara bé, perquè es genera molèsties als veïns, Sergi.
1: Si posem xifres, per exemple, a Girona hi ha el Film Office de l'Ajuntament de Girona, que va ser creat el 2008 i que gestiona cada any desenes de projectes de diferents formats. Segons dades de l'Ajuntament, durant l'any passat, 2025, es van autoritzar 80 produccions, 56 rodatges i 24 sessions fotogràfiques. I clar, estem parlant d'una ciutat com Girona, amb els seus 90, 100.000 habitants, i aquestes projeccions generen molèsties, talls de carretera, localitzacions, carrers que en aquest moment estan també tallats, veïns que han d'entrar, el sector del comerç que a vegades ha de tancar les seves portes, tot i que pot tenir bonificacions. La gran pregunta és si compensa. I aquesta li hem formulat a la presidenta de la Federació de Guies Turístiques de Girona, Marta Dorca, el qual considera que sí, que compensa molt aquestes molèsties davant del resultat final.
3: Que últimament Girona està molt de moda, però no passa cada dia. Aprofiten més cap a l'estiu, no? Que hi ha més gent que està de vacances, llavors molesten menys. Però realment són molt respectuosos, la veritat és que sí.
4: Sí, clar, és que emociona molt, no? Quan dius, mira, això és Girona, no? I reconeixes diferents racons, no? I compensa, sí que compensa, sí.
1: Per tant, a Marta Dorca, guia turística que ensenya Girona i que sap que molts turistes li estan demanant, doncs, aquests indrets on s'han rodat a pel·lícules, considera que compensa. També s'ha d'entendre, això sí, aquestes molèsties, no?, de veïns i veïnes, perquè habitualment sempre es roda el mateix espai.
0: Clar, i Sergi, potser no és tan conegut, perquè estem parlant molt de la ciutat de Girona, però el Prat també és una ciutat molt cinematogràfica, no?
1: Fixa't, és la tercera ciutat catalana.
0: La tercera. Mm-hmm.
1: Amb número de projeccions, clar, la primera sempre és Barcelona, però Barcelona és molt gran, Girona, i després arriba el Prat. Mm-hmm. Perquè, a més, el Prat emet a l'aeroport de Barcelona-Prat, Josep Tarradellas, on hi ha moltes escenes, on, per cert, s'ha de gestionar el permís, on hi ha molta paperassa administrativa per qualsevol filmació que es faci des de l'aeroport del Prat, però també el propi nucli del Prat, és a dir, als seus carrers, hi ha molts i molts oferiments. A tant de que el Prat també s'ha hagut de crear per part de l'Ajuntament el Prat Film Office. Elena Torrent, la seva coordinadora, ens ha xifrat a COPE Catalunya el número de peticions i projeccions que es fan.
5: Nosaltres vam atendre 174 peticions de rodatge.
6: Sí, la majoria són anuncis, tot i que déu-n'hi-do el que tenim en quant a peticions de sèries i també d'exercicis d'estudiants, de curtmetratges. Mm-hmm. Roda molt curtmetratge i molt exercici.
7: D'acord.
6: Acadèmic. Es van materialitzar 62 rodatges.
1: Clar, Elena Torre també ens diu el que es va demanar i el que es va materialitzar, però en aquest cas el Prat també sortiria beneficiada pels estudiants de cinema, que estan utilitzant els seus carrers i els seus indrets i també la seva oficina de gestió per agilitzar tràmits per tal de fer els seus curtmetratges. Catalunya és un plató cinematogràfic, Yolanda.
0: Sí, sí. Doncs pros i contres, de ser això, un escenari de pel·lícula, impacte econòmic, més turisme, però clar, també algunes molèsties pels veïns, però guanyen els beneficis, ja ho estem explicant. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
1: Té una abraçada, Yolanda.
0: Gràcies, Sergi, fins demà. Doncs està clar que per un poble, una ciutat, apareixen en una pel·lícula, no hi ha dubte que és una eina de promoció de primera magnitud, i per parlar sobre aquesta qüestió hem convidat a l'Edgar Noia, que és professor de macroeconomia de la Universitat CEU Abat Oliva. Què tal? Molt bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Doncs a veure, més enllà dels diners que deixa directament un rodatge, no?, a nivell de restaurants, allotjaments, lloguers, contractació de personal, hi ha també beneficis a mig i llarg termini, no? És a dir, sortir en una pel·lícula pot fer que moltes persones després vulguin conèixer en persona aquell indret. Hi ha de fet un turisme de cinema, no? I això genera un impacte econòmic.
8: Sí, sí, correcte. Mira, en l'estat espanyol hi ha l'impacte econòmic en tema d'audiovisual, de pel·lícules, està calculat en 1.320 milions d'euros. Sens dubte sí que deixa el que vendria a ser el turisme, no? El turisme de pel·lícula i el turisme que, per exemple, aquí a Girona, que es va rodar Juego de Tronos, va tindre una mitja de 900.000 consultes anuals sobre la ciutat.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. No, evidentment, una pel·lícula podem dir que funciona com una campanya de publicitat turística que pot arribar a ser fins i tot més efectiva que una campanya publicitària tradicional, no? Perquè, clar, hi ha llocs que eren pràcticament desconeguts i després de sortir en una pel·lícula reben milers de visitants. I jo no sé si això també pot generar un efecte crida per atreure noves produccions, fins i tot.
8: Sí, sí, sí, correcte. O sigui, el tema és si la ciutat o el municipi on es roda facilita l'entrada d'aquestes produccions. Mm-hmm. D'acord? A veure, aquí vindria a ser Besalú, que hi ha hagut un clar exemple, ara que s'ha rodat una pel·lícula, Girona, és per la idiosincràsia de l'espai i de la força que va dur Juego de Tronos. No? Mm-hmm. El tema principal de tot aquest turisme és basar-se en que si això ho vull com a model de creixement a curt, mig o llarg plaç, o és una flor d'estiu. Uh-huh. Però aquí s'ha d'ajuntar també el component important d'aquest turisme que et ve relacionat a reproduccions televisives o de comprar en vídeo o de cinema, sí que té un impacte econòmic, però també té un impacte dintre de la ciutat.
0: Uh-huh. Clar, podria passar que mori d'èxit, no? Aquest èxit turístic s'acabi convertint en un problema a nivell de massificació, per exemple, i això acabi perjudicant els veïns i l'economia local, no?
8: Efectivament, i el problema que ens trobem aquí és que quan el turisme conviu amb el que... O sigui, quan el turisme vol vindre i el que viu es vol quedar, el sistema funciona sense cap problema. El hàndicap el tindràs quan hagis morit d'èxit, com molt bé has dit tu, tinguis un impacte rotacional econòmic, gent que ve, gent que consumeix, hotels, estàncies, imatge reputacional per la ciutat, però que això faci pujar els preus mig d'hostaleria, preus mig de lloguer, preus mig d'estància, i acabi expulsant el propi ciutadà.
0: Mm-hmm. Clar, i després, a banda de tot això, també hi ha un efecte de marca, no? Perquè pensem en determinades ciutats o llocs i els relacionem directament amb pel·lícules o sèries. És el cas claríssim de Nova York, no? Tots tenim alguna pel·lícula al cap en què surt Nova York. Segurament, potser després del rodatge de Joc de Trons a Girona, hi ha persones arreu del món que pensen en Girona com a plató cinematogràfic, no?
8: Correcte. De fet, ara en publicitat fa poc, que faran la segona temporada de Tomb Raider, vindran a fer una segona rodatge. L'espai és perfecte per decorat de pel·lícula, Girona.
0: Podem dir d'alguna manera, Edgar, que una pel·lícula pot ser una inversió a llarg termini per a un poble, per a una ciutat?
8: Una pel·lícula, un rodatge, qualsevol tema que tingui gran difusió mediàtica, té un reclam un cop, no en el moment de la producció, que el té real, o sigui, a curt plaç té un impacte indirecte i un impacte directe, però l'important és l'impacte a llarg plaç. Si el municipi és capaç de rentabilitzar, aquesta imatge que ha donat cap a fora. Mm-hmm. Què vol dir això? Això vol dir que, escolta, si hem fet una pel·lícula, ha sortit, com deies tu, Nova York, o ha sortit Girona, o ha sortit Barcelona, el que tens que garantir és que l'experiència del turista que ve mogut per aquesta promoció audiovisual sigui una experiència que li provoqui parlar bé i tornar a vindre. Això és el que té èxit. No? I és un turisme que qualsevol municipi o ajuntament interessa. És un turisme... No és de vindre, de cultura, de cinema, de museus, d'un turisme que consumeix, que fa promoció i que deixa un impacte econòmic real al municipi.
0: La clau, com en tot, és gestionar-ho bé, no? Segurament, perquè no es desmadri.
8: Totalment. Aquesta és la clau, és saber gestionar bé, assumir bé el que pots assimilar i ser molt clar què pots fer i fins on pots arribar. No? Mm-hmm. Si ets un municipi de... Un clar exemple, i traient el tema d'un turisme mogut per audiovisual. No sé si un municipi com Port de la Selva, que durant tot l'any té 500 habitants, però que a l'estiu té un impacte de 60.000 persones. Mm-hmm. Això s'ha de saber gestionar. Si no saps gestionar, estàs mort com un municipi.
0: Evidentment. Doncs vaja, com estem explicant, una pel·lícula pot durar unes dues hores a la pantalla, però el seu impacte a molts nivells, com estem explicant, es pot allargar molt més, durant mesos, durant anys. Una pel·lícula fins i tot pot arribar a crear un nou destí turístic, a generar ocupació, impulsar negocis i transformar fins i tot la imatge que tenim d'un lloc determinat. Però s'ha de gestionar bé. Això està clar per no morir d'èxit, com dèiem abans. Edgar Noia, professor de macroeconomia de la Universitat Seu Abat Oliba, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
8: Sempre a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Edgar.
8: Merci.
7: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
9: Deja de soñarlo. Vívelo.
7: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
9: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Máster universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
10: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.

0: Fa uns dies, un error va deixar al descobert dades personals tan sensibles com la identitat, el destí o les rutines de feina diàries de mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Uns agents que no descarten portar-ho als tribunals de forma individual perquè es puguin depurar responsabilitats. De moment s'han presentat demandes formals davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per saber què ha passat amb aquesta filtració tan delicada. Ens atén ara mateix la Meritxell Borràs, que és la directora justament de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Vaja, doncs de moment hi ha aquestes denúncies formals, no?, davant de la vostra entitat per saber què ha passat amb la publicació d'aquestes dades. Què és el que ha pogut fallar aquí?
1: Sí, de fet tenim diverses denúncies. Uh-huh. També l'Ajuntament ha fet la seva notificació de violació de seguretat. Uh-huh. En la que se'ns comunica doncs això, que s'han publicat doncs les dades de més de 500 agents de la Guàrdia Urbana. Uh-huh. El que és la Gaseta Municipal, i que per tant doncs s'han exposat de forma pública aquestes dades que, com tu bé explicaves, mm-hmm, pel tipus de col·lectiu que representen, doncs tenen una afectació superior al que podrien ser dades sobre funcionaris més estàndards, podríem, mm-hmm, dir, no? Sinó que precisament al tractar-se del cos de policia, mm-hmm, doncs hi ha aquí un element doncs d'afectació superior per al que representa doncs les seves funcions, la seva activitat, etc.
0: Mm-hmm. Clar, perquè la gent ho entengui, existeix un reglament de protecció de dades sobre la confidencialitat de les dades personals que d'alguna manera en aquest cas s'hauria vulnerat, no? Això és sancionable? No sé quina responsabilitat pot arribar a tenir una administració.
1: Bé, en aquests moments nosaltres tenim el que fem és doncs obrir un expedient informatiu. Estem en una fase informativa en la qual precisament estem volent tenir tota la informació de tot allò que s'ha publicat, més enllà del que ens diguin les denúncies. Nosaltres hem de tenir aquells elements que acrediten que allò que se'ns denuncia és tal com se'ns diu o que és el que hi ha exactament. Però és evident que la publicació doncs simultània del que és el nom amb el número, per exemple, de TIP, que és el, mm-hmm, número identificatiu d'aquella persona amb un número que té la policia, que precisament aquest número existeix per no identificar directament a les persones posant, sí, les activitats que fan, etc. Doncs això té una afectació, no? Té una afectació sobre el que són les dades personals d'aquestes persones, que no, si és que és així, no s'haurien d'haver publicat. I per una altra banda, doncs hi ha un altre element, que és l'element de l'afectació concreta al tractar-se de membres de seguretat. I per tant hi ha una llei de seguretat que hem de veure, o s'haurà de veure també, si s'ha respectat o no.
0: Més enllà d'aquest cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, jo no sé si són habituals aquest tipus d'incidents, perquè clar, si mirem les dades de l'any passat, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va registrar una mica més de 200 incidents que van afectar més de 700.000 persones, i la causa en més de la meitat dels casos, el 58% dels casos, va ser una errada humana, no? Potser ens estem intentant protegir molt dels hackers, no? I no, sí, tant dels nostres propis procediments.
1: Efectivament, l'error humà existeix i a vegades doncs produeix elements amb conseqüències negatives, no? En algunes ocasions aquestes conseqüències poden ser menors, però en altres ocasions poden tenir unes conseqüències més greus. I per tant, el que passa, el que és clar és que en aquest cas l'administració o l'empresa o qui correspongui de guardar i de salvaguardar aquestes dades personals a tercers, doncs ho han de garantir, i en el cas que no sigui així, doncs cal valorar si és que aquí hi ha hagut doncs alguna negligència, algun error, etc, i a partir d'aquí doncs sancionar, si fos el cas, doncs a l'empresa o a la institució que hagi doncs per acció directa o per omissió de fer alguna de les accions que correspon per tenir precisament aquestes informacions doncs ben perimetrades i guardades, doncs sancionar-ho lògicament.
0: Mm-hmm. I la gravetat depèn més del nombre de persones afectades, si són més o menys, o del tipus d'informació que s'hagi filtrat, si és més sensible o no. Depèn més d'una cosa d'una altra o no té res a veure?
1: Depèn de les dues, no? Perquè, i la combinació de les dues doncs ja és multiplicador. Si tu se t'escapa una dada sensible d'una persona, és greu i és rellevant, no? Però que se t'escapin moltes dades sensibles sobre moltes persones, això ho fa més greu i més rellevant. I a la vegada poden ser no dades sensibles, però dades personals, que precisament per això hi ha aquest reglament europeu de protecció de dades. Si és de moltes persones, doncs també es produeix una situació que no és gens correcta i pot ser també rellevant, insisteixo. Per tant, la combinació de les dues, dues qüestions, del fet de si són moltes les persones afectades i si a més són dades sensibles, això són, podríem dir, que element multiplicador.
0: Molt bé. I què passa amb aquestes dades personals? Una vegada han estat disponibles a internet, per exemple, realment és possible fer-les desaparèixer, retirar-les?

0: No sé si ho sabies, però a Catalunya hi ha més de 300 colles geganteres. Són una peça clau de la nostra cultura popular i no falten en cap festa major. Avui us volem acostar la iniciativa que ha posat en marxa un desenvolupador web català i ha creat una pàgina web gratuïta que ofereix prop de 1.400 il·lustracions de gegants catalans que es poden imprimir i després pintar. S'ha fet completament viral a les xarxes socials i ja supera les 18.000 visites diàries. La pàgina es diu Pintar Gegants i el seu creador és el Carles Núñez, amb el que parlem ara mateix. Carles, què tal? Com estàs? Bona tarda.
1: Bones, molt bé.
0: Crec, Carles, que la culpa d'aquesta pàgina web la té el teu fill, no? No sé si està molt vinculat a una colla castellera, no sé com ha anat tot plegat.
1: Sí, doncs mira, pintagegants.cat la vam crear perquè el meu fill principalment és, bueno, és molt geganter, té 3 anyets sí. I li agraden molt els gegants i clar, doncs té com una obsessió per això i jo estava treballant a l'oficina i la meva dona, la Judit, doncs bueno, va venir i em va dir, escolta, en Mario vol pintar dibuixos de gegants i no en trobem a internet més, és a dir, tenim 3 o 4 i els hem imprimit 40 cops ja i ja no en té més i ens demana uns superconcrets i tal. I bueno, jo al final el tema dels gegants em ve una mica d'ell, vaig començar a tocar a la caixa als grallers de la colla gegantera de Calldetenes, que l'Edu, que és el capo de tot això dels gegants de Calldetenes, m'hi va enganxar una mica i gairebé em va mig obligar, i res, la meva dona m'ho va demanar, vaig començar a mirar-me com ho podia fer, vaig veure que hi havia una base de dades de gegants, que és gegantcat.com, que des d'aquí agrair-los perquè vaig demanar permís per nodrir-me d'ells i em van donar permís sense cap problema. I després, com jo soc programador informàtic, doncs clar, diguem, els coneixements els tenia, clar. Vaig mirar si es podien fer a mia i sí, i res, va néixer pintagegants.cat pel meu fill, bàsicament.
0: I ha quedat content amb el resultat? Imagino que sí, no?
1: No para.
0: Molt bé, i el fet que s'hagi fet tan viral, això vol dir que hi ha molta gent, no? Moltes criatures sobretot, que els agraden els gegants i molts pares també que han quedat contents, imagino, no? No sé si tu t'esperaves aquesta acollida, aquesta repercussió.
1: No, que va, és a dir, jo no esperava en cap moment, jo quan vaig fer el tuit, tot això va créixer a Twitter, no? Jo vaig fer el tuit perquè soc programador i per alimentar una mica la meva marca personal i fer alguna feina de freelance, doncs jo vaig fer el tuit per explicar tècnicament, des del punt de vista tècnic, com havia fet la pàgina web. I arrel d'això la gent ho va començar a tuitejar, en Mainat ho va tuitejar fins i tot, per exemple, gent del Parlament de Catalunya i sobretot pares.

Ens acostem a les 8 en punt de la tarda i de seguida amb la Sílvia Fernández repassarem com estan els ànims al Putxet. Ja sabeu que hi ha veïns que fins a principis de l'any que ve no podran tornar a casa seva després de l'esfondrament a les obres de la línia 9. I ara veïns i comerciants afectats doncs, confien en que es pugui tancar almenys un acord sobre indemnitzacions. De moment, la Generalitat ha acceptat que un pèrit extern revisi les actuacions que s'estan fent als edificis afectats. De seguida ens ho explica la Sílvia Fernández i amb l'Albert Díez ens repassarem també l'última hora esportiva. Fins ara.